0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Virus a càrrec, biòpsic, és tu, l'otuco, duteco, gorota, és tu, acer...
5: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
13: Estàs escoltant? Premià.

0: estàs escoltant?
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
1: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
6: ¿Está aquí?
7: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
6: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: for another.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
5: Això no estava previst.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
6: Estàs escoltant

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè, curiosament, doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que anaven amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van atravessar Berlín, la capital, ja sota els bombardejos. Estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Ani Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopenik. Kopenik es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció.

0: Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
1: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven les més febles.
2: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
3: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem, camí de Belhof.
2: Au bois de Belhof.
1: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
3: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
1: Van començar a fusellar alguns membres d'aquesta mansió de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
3: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i, de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
1: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
3: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller, ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
0: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
3: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
1: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París,

0: anteriorment.
1: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
2: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
3: Se son comporté como de perra avec nous.
0: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta mansa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i van poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita doncs, s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser amb camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, i al nord de França.
1: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
2: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia. Era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
4: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
2: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
0: Conxita explica doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac. I va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
2: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gracier em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
3: Ici à Toulouse.
4: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
0: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París amb un estat greu.
4: Quan arriba el telegrama, les Velet agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
3: Ma cosina non, elle est morte.
2: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen. però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
3: I ella és morta en arribar a París. Ella no ha pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
1: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
3: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu, amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara no 20 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
1: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
2: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
3: Et on y revient pour le souvenir.
4: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
5: Conxita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años. Y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
4: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
6: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
2: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
4: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
1: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
7: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment de desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris tampoc no passa res, una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
4: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
3: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, quan jo vaig tornar d'Alemanya, Un dia ens vam trobar als carrers de d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en Francesc, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar, i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
4: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
2: Quan torno el pensament enrere, sempre em dic: després del que hem viscut, no cal desesperar. Estem junts i vius. Ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
8: Nom:
2: Conxita Granger Veleta.
8: Data:
2: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
8: Situació:
2: alliberada.

0: seran les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gavi Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i La Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Farràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
8: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Ei, Àlex, què tal?
12: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
13: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
14: Ei, Àlex.
12: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
14: Vale.
13: Museu Particular.
12: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
14: No sé, un parell, potser? Dues?
12: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
14: No hauria dit mai llamanera. Quina mania.
12: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor. D'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
14: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
12: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps, no? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
14: Què dius ara?
12: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors...
14: Mocadoret, no?
12: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
14: Ostres!
12: Perquè, al final, totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
14: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
12: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
14: través d'un
12: antiquari o de més podries arribar, no?, a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material. Que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no?, que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no?, després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un

0: pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixement, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
1: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
0: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
1: públic.
0: No era tan litúrgic
1: de preparació
0: públic, sinó
1: no,
0: de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
1: a posar, doncs,
0: porten 40.000 capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de pentinar.
1: Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que pentina el fillet.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
0: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
1: Ai.
0: Que és la pinta de la Mare de Déu.
1: Oh!
0: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
1: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
0: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la Catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
1: Els tenim localitzats.
0: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
1: Oh, quina mania!
0: És el que té, no?
1: Oh!
0: I
1: no puc entre les larves i això, ja moriré.
0: I també la samarreta del Nen Jesús.
1: Això m'agrada també. Això està bé.
0: No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que, com dic, es conserva a la Seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més...
1: Que tu saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, exacte, és juntament amb les ungles,
1: exacte.
0: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
1: Sí.
0: Vull dir... Però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... Et plantejo una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
1: Uf! Que fa que no patini algo?
0: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la... La solució seria que està inventat per la mateixa persona.
1: Mare meva.
0: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
1: Ah, sí. Algun sou meu s'ha emportat, aquest senyor.
0: Doncs
1: sí, sí.
0: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés a altes temperatures i demés, que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos, no?
1: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer.
1: Una pinta. Què dius ara?
0: Va començar...
1: Clar,

0: fris.
1: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes, pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si et cau una terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? De cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic. I aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari. Clar. Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
0: Bellíssim,
1: no?
0: de
1: suport artístic i de més, no? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com, per exemple, el 2023... es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
0: Pinta.
1: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó, sí, Barcelona, que evidentment ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
0: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic. M'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta. Quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de 1000 materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials. Me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres de les reserves se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta. No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per una mica cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests 4 patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc 2 patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: Molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the Afrocom.com. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? A partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins, exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menys afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també m'ha semblat molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable. I vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això
1: el
0: és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no. Et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: Sabies que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines, en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril, i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuge sabor de cremat o sulfur furós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Thank you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2027-2029, el primer pas per aprovar els nous pressupostos de l'Estat. La votació no ha tirat endavant amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, crítics amb el marge de dèficit previst per les comunitats. El govern espanyol preveu portar-los de nou a votació abans que acabi el mes de juliol. I encara amb el Congrés, la votació del decret llei que destina 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027 per reforçar l'atenció de les persones ha quedat convalidat per les persones dependents. D'aquests recursos, prop de 600 milions aniran a Catalunya. La cambra també ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La norma permetrà combinar prestacions, com ara el centre de dia i teleassistència, farà que la teleassistència sigui un dret universal i preveu ajudes per instal·lar rampes i ascensors en edificis. I encara en política, Espanya vol que la Unió Europea acordi un únic candidat per dirigir la FAO, l'Organització de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El govern espanyol proposa el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per les eleccions del juny del 27, però de moment no hi ha consens entre els 27 països. Itàlia i Irlanda ja han presentat candidats propis i Espanya vol evitar que el vot europeu quedi dividit. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia, després que un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons els trobessin. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I en esports, Espanya ja és a la final del Mundial després de guanyar França per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal i de Pedro Porro. Avui es juga l'altra final, l'altra semifinal, entre Anglaterra i Argentina. Qui guanyi es veurà les cares amb Espanya a la final del Mundial. Serà el proper diumenge 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui arribarem al pic d'aquesta nova onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafagor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara accentuarà més la calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol, un esdeveniment de referència a escala mundial, organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny, edificis d'especial rellevància i es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus de la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs d'energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre de no turisme Alta Lella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui a Premià Mèdia parlem amb el Gimnàs Avellaneda, fem balanç de la temporada de taekwondo. Aquests dies encara hi ha hagut competició. Per exemple, aquest cap de setmana hi havia campionat de Catalunya infantil. 2 ors, 1 plata i 4 bronzes pel Gimnàs Avellaneda. I a més també veníem d'un altre campionat català, el campionat júnior de la fa 2 setmanes, amb 1 or, 3 plates i també 1 bronze.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben en el nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat, a primera hora d'avui, l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit ja ha treballat una vintena de dotacions a més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sol, una informació clau per, a l'hora de millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. I matí complicat a la xarxa viària. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. A la B10, a la Ronda Litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de cua en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. I a Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, i el 33% la resta del dia. En política, el Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària, el primer pas per als nous pressupostos de l'Estat. La votació n'ha tirat endavant pels vots en contra del PP, Vox i Junts. I el govern espanyol preveu tornar-la a portar al Congrés abans que acabi el mes. En canvi, el que sí s'ha aprovat és el decret per reforçar l'atenció de les persones dependents, amb 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027. Prop de 600 milions aniran a Catalunya. La reforma també farà universal la teleassistència i permetrà combinar prestacions com ara el centre de dia i l'ajut a domicili. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens van tornar. La hipòtesi es situa en un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
11: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Els pobles, comunitats humanes, ens agrada celebrar. I Sant Cristòfol és invocat de fa molts anys pels mariners, pels perills que tenien, per la circulació dels vehicles, per les pestes que estaven sotmesos en altres temps. Bueno, donar sempre honor i glòria al cel, sempre mirem al cel el nostre horitzó de vida, doncs és bo celebrar-lo. Molt bé, molt bé, molt sorollós per tot arreu, però la cerimònia molt bé, molt concorreguda, tot molt bé.
2: Ara! Ara! Ara, home! Queda santificada!
3: Sí, Pirates fa 30 anys, això de l'import revolucionari va ser al cap de 3 o 4 anys, que vam dir, si Premià és pirata, això del capellà que van allà així, doncs està molt bé, però l'import revolucionari dels pirates l'hem de cobrar. Són tan generosos que hi ha molta gent que porta amb una mà els diners del capellà i a l'altra el diner dels pirates.
4: Mira, avui estem aquí venent gladiols perquè, com els trabuqueires sortien en l'ofici, hem aprofitat i hem agafat el relleu de la ginesta, que sempre venien aquesta flor per festa major, que és una tradició, el gladiol vermell per Sant Cristòfol. I aquí estem, els trabuqueires, agafant el relleu de la ginesta.
5: És la primera vegada que vinc. He decidit venir per... em venessin la moto. Hi va venir camions, cotxes, tot. I inclús quan feia rutes cap allà i deixins allà a la Panadella també hi havia molts cops els camions i coincidia la data del dia 10 Sant Cristòfol, doncs em parava que me'l beneïssin.
6: Soc d'aquí de Premià de Mar i aleshores fa 22 anys que estic i aleshores hi he portat per dues vegades 10 cotxes i dos motos a BNI. Em dona una seguretat i em sento com protegit i bueno, també donen doncs, un claue i aleshores sempre el tinc a la guantera, com la verge de la Pilarica, que també la porto.
7: Vinc cada any, que és una tradició molt maca i a més, o sigui, si pots portar gladiols vermells en el cotxe, que és que Sant Cristòfol va ser un màrtir. I a més, jo soc, si puc passar tres vegades, passaré tres vegades, que abans es feien tres voltes, i si no, cada vegada que passo quan m'han beneït, pito al màxim fins a arribar fins al bar Marina.
8: Dels geganters, primer fem les matinades a les 7 del matí, després, seguidament, participem a l'anada a l'ofici amb els gegants vells i bueno, es fa una cercavila al voltant de l'església. I després fem el ball solemne, que és el ball dels gegants vells i es fa una vegada a l'any.
9: Vaig ser la primera noia que va participar en aquest ball solemne. Un cop fas aquest ball, altres noies et miren amb cara de una noia l'ha pogut fer i al final és tot un honor poder obrir portes. Glòria a Sant Cristòfol!
10: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els haurien llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials, a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas fa desagraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El que més m'ha agradat ha sigut a la...
3: els
2: pirates, el plegament de la platja.
4: El desembarcament pirata.
5: A veure, és que jo, al treballar, el primer que vinc és aquí. Que cada any això sí que no ho perdo.
6: Com sempre, no sé, crida molt a molts llocs aquí, ve molta gent i és que sempre hi ha molt ambient, és molt de poble i és que les festes són genials aquí a Premià.
7: Doncs aquesta festa major és la meva primera aquí a Premià de Mar perquè ens hem mudat fa res i la veritat que molt contenta.
8: Jo m'ho estic passant, o sigui, la millor setmana de la meva vida, crec. Com cada any, la veritat.
5: Home, ho és tot, ens ho passem bé, és una cosa molt nostra de tota la vida.
9: Això, per exemple, és una activitat que ens agrada, que fa poble, a més la gent ha respost bastant, està tot bastant ple i el rotllo que respira és maco.
7: M'agrada que estem fent poble, que la germana es nota, que hi ha molt bon ambient.
2: Aquest any ha sigut una mica diferent a altres de tres, perquè feien els 30 aniversari.
8: Nota que s'ha ficat molt més temps, més inversió, molta més gent ha participat, ha quedat superbé el desembarcament.
4: Per mi significa, sobretot, unió, perquè són festes per passar-ho bé, per passar-ho doncs, amb els amics, amb la família.
6: Bé, els pirates o ser pirata és com una cosa que ens representa molt a tots i crec que és que es coneix a molts jocs i jo sempre m'ho he passat molt bé. A vegades no es pot anar, però... però és que és meravellós viure la sensació de ser pirata o premianenc, aquí cadascú, el que vulgui.
10: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Registres històrics a tot Catalunya de temperatura del passat dimecres i també al Maresme i a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser, recordem, de 37,6 graus. Això s'acompanya d'una xafogor intensa perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
2: Estem ja realment en la nova realitat climàtica, i és que els estius cada cop són més llargs, les calorades es presenten més aviat a casa nostra, registres en rècord en molts indrets, els que estem assolint. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, que estaven 37,6. I ja veurem si els propers dies el superem, i és que la setmana vinent, fins i tot, la calor es vol intensificar més. Una nova bossa d'aire molt càlid ens arribarà la setmana vinent, especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar. Doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogó, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus, molt per sobre del que tocaria. I també destaquem les temperatures nocturnes. Aquesta nit passada, Premià no s'ha baixat dels 26-27 graus en alguns barris. Al centre de la població sí que la zona perifèrica s'ha baixat cap als 23-24, però ja parlem d'aquestes nits tòrrides, aquestes nits amb una temperatura mínima superior als 25 graus.
1: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí a uns mesos, perquè altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix.
2: Tot això és humitat, és xafogó, que serà ben present les properes setmanes, els propers mesos, i també aliment per les futures tempestes, situacions potencialment, doncs, perilloses aquí a la Mediterrània, fins i tot amb aquestes temperatures de l'aigua del mar tan elevades, doncs és de preveure que els propers mesos, si tot plegat es posa com s'hauria de posar, els ingredients, doncs hi són tots, les tempestes, els temporals podran ser especialment intensos. Cada cop anem a una meteorologia més extrema.
1: Com sentíem, la previsió ara mateix és que els pròxims dies la temperatura es mantingui i encara pugi una mica més, i per tant no es descarta que puguem superar el rècord dels 37,6 graus a la nostra població.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Alcalà de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que el dia 13 de juliol es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venut a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalà de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 euros respectivament a Cádiz, Màlaga i La Palma del Condado, a Huelva.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la ronda litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 del matí de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 8 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé? Bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui

0: Tat, Enric, volem fer amb dos masets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos, sí. No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia, clar, i les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, ho teniu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sí, sembla molt a prop, però abans era tot un viatge, Sí. De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla, a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo!
1: Sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de segar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de la infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no? Ni massa planer. Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí. Sempre les... anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel, comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria i us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa a tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures de tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran, vaja, un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80...

quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: vaja
0: qual.
1: Per Déu.
0: No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Gartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Què li passa? Que
1: Truffaut,
0: que
1: si ens posem molt d'allò. Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis de comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte
0: únic. Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la una del migdia i al voltant de les dues es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu d'Afrucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a darrers de campanya o a l'últim temps de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, des del final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista. Però, de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies. L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això, la informativa, parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida a la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet, format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics, presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt propostes que són poc conegudes, probablement, però que són superinteressants.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada, quan al final els estem acostumant a una situació...
1: Sí, malauradament sí. Ja hem acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs, tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és, entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, aquestes organitzacions i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a doncs, aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació de les activitats que gestionen persones vulnerables. Em refereixo doncs, des de les residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens centréssim en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs... Això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació i també vinculat al risc d'incendi forestal i a la indicació de no fer rutes pel medi natural pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant, és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi doncs, per endavant i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Sí, global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que... En termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també... Com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques a les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des de UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Avui estrenem un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement Social i Solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui es la porten a la primera proposta des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hatakendeia i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Hatakendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Hatakendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Hatakendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericords Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència on es fa tota una formació professional i d'autonomia per les persones, on aprenen a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i, a més, els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament. No? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericords Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors, ara mateix estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni a la Fundació Clavé com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. I llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altre Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí i Pol, aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Perquè aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències, sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que això no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació a un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i, per tant, la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix su demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la LGTBI-fòbia ens necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un altre servei que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
8: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI, perquè al final segurament anys enrere el que passava a les xarxes doncs era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBI+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etcètera, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etcètera. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre una pràctica discriminatòria, segur.
8: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, així podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora. Això també, encara que estigui en una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa?
9: aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen en aquestes, sobretot en la joventut, no? Que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria dient alguna racistada, una, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
8: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
9: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat. No? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport, parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això necessitem més recursos econòmics, socials, humans i materials. I és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma, la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
8: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Per què a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i què caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
9: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquest discurs d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir no, pues yo no te trato como mujer porque tú no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
8: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa, pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
9: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ja. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en què estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió, amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Pues, per exemple, no està tenint en compte la llistat familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas per fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat pues, en el masclisme, en el racisme, racisme, la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu aquest reflexat de la societat, no?
8: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
9: Importantíssim, està bé, que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions què va ser el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil, i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors, hem de continuar sortint als carrers, reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió ha d'estar, sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no unes coses de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Christian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Hola, bon dia. Comencem aquest dimecres de moment amb un temps força tranquil, amb alguns intervals de núvols baixos, però en general amb força sol i amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica en relació a les d'ahir. Tampoc no massa, però sí que han estat una mica més altes, amb alguns valors a prop de la costa, entre els 24 i fregant els 25 graus. D'entrada, s'espera que avui tinguem temperatures màximes també una mica més altes que no pas les d'ahir, sense arribar en principi al nivell d'alerta aquí a la comarca, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, puntualment es podien fregar els 35 i a prop de la costa entre els 32-33 graus a molt estirar. Per la seva banda, esperem un matí, com dèiem, amb domini del sol, però aquesta tarda apareixeran núvols mitjans, que taparan el cel fins i tot, i no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta puntual. Creiem que poca cosa, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Tot això amb vents que bufaran fluixos aquest matí i moderats aquesta tarda de garbí del sud-oest i situació marítima que estarà dominada aquest matí pel marejol, la marea de maró, el maresme nord, i aquesta tarda la maró dominarà a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera una jornada en la qual repetirem una mica la situació d'avui. Temperatures mínimes més altes, ambient força càlid aquesta propera nit. Les màximes poden pujar una mica, poca cosa, mentre que tindrem altre cop un matí més aviat assolellat i una tarda en la qual tornarà a augmentar la nuvolositat. Núvols menys abundants que avui, però novament núvols que mig taparan el cel aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que demà continuaran, bàsicament del sud-oest, amb una situació marítima que, com avui, estarà dominada per la maró a marees de mar de fons, sobretot al matí. De cara a divendres, ambient més assolellat, però amb temperatures que baixen una mica, torna a incrementar-se molt la humitat. Això sí, la xafogor serà molt intensa, però tindrem temperatures moderadament càlides, sobretot al centre del dia. Les mínimes sí que seran realment altes i moltes d'elles per damunt dels 25 graus. Per la seva banda, els vents divendres més afablits, situació marítima que estarà dominada pel marejol amb una mica de mar de fons al matí i tranquil·litat pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb més núvols, però d'entrada sense precipitacions.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui a serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Bona tarda. Comencem la tertúlia política jove d'avui, dimarts 7 de juliol del 2026. I, com sempre, doncs, abans d'introduir els temes, comencem a saludar i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
3: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. D'aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi i ens diu, una caleta des del mar. I jo crec que conec aquesta persona i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina quina o algun valer. Per tant, jo crec que això és un planàs.
2: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de... Som massa gent a les cales ja arribant amb valer, no?
3: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, i
2: no,
3: tant que
2: clar,
3: sí.
2: Clar, clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
3: Exacte. I d'esquí, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
2: Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries justament avui. No ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
3: Em sembla
2: sí,
3: fantàstic.
2: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
3: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
2: Tens ratpenats a la bassa, va bé, eh?
3: Sí, sí,
2: això
3: tant.
2: És un bueno, moment molt Disney,
3: de tant, eh? Tant. Sí. És fantàstic, és fantàstic.
2: Que xulo.
3: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ell el millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
4: Bon dia, obert per vacances. Bon He dia. De dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdiada a la platja, sí. Banyar-se, a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
3: No està malament, eh? No està malament.
2: M'ha agradat això de... Jo, i repetir.

0: la Pilar, que es diu Viatjar a Groenlàndia. Pim-pam.
1: No està mal, no està mal, Pilar. També bé, bé, bé.
0: Sí, sí.
1: Sense
0: ja
1: pizza...
0: Ens,
1: sense pizza, que no tots. Vingui.
0: Absolutament. Sí, sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, reconnectar-se. I tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
1: La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
0: exacte.
1: No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
0: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i sí. tot, i està sol, absolutament sol. Sí. Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
1: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
0: Fantàstic.
1: Nota.
0: Fantàstic. Allà ara. Estarà que tenim un àudio, ja veureu.
1: Ai, que bé. Fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Èric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
2: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a recular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Aina Mallol, que ella és comunicadora.
3: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
2: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padelsurf, com explica l'Àlex Rodríguez, que ell és guàrdia civil.
4: A mi, a l'estiu, el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padelsurf i caiac. Aquests són les dues activitats preferides de l'estiu.
2: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plans que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària.

0: especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
1: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
0: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeleologia. L'espeleologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
2: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra. No?
0: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori? Ens ho explica l'Esther, de Viatges Mestres.
3: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-Amèrica, que sempre era un lloc que tirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
0: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeleologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
4: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural en fi, que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui bé, s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia!
5: Bon dia, Núria.
6: Presentació llarga, però és que el faristol és mític. És que és mític.
5: Home, i tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
6: aquesta
5: no demà.
6: Tarda.
5: Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
7: Bon dia i molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
5: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol, que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
7: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè no, el Faristol si fos un local, perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber, també, no? Però, clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat aquestes parets. I vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
5: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
7: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz, i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
5: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat, deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva, que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
7: Jo crec, els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, que li agrada molt Itàlia. Jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys. Vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests. I vaig descobrir això que diu, que les cases, la història té vida, està present. Quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla no era turística, no hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a fer a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquests estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
5: Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
7: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
5: És una filosofia.
7: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, eh? No només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li donen la volta i una cosa que és antiga i pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial. No?
5: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
7: Perquè és un sentiment, això és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra. Perquè les coses tenen vida pròpia, no?
6: Però Eduard, una cosa que té molt bon el Faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos el Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, eh? Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
7: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor a la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia de fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no dir el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, alumini... I em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè respectar l'estil original.
5: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
7: Sí.
5: Explica'ns aquesta aventura.
7: Bueno, un dia estàvem... Els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja m'he adonat que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic o el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava en una banda, era el baixista, com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor Resulta, bueno, això explico el llibre, però bueno, explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final em va dir, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig dir que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
8: Déu-n'hi-do.
7: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
8: Sí.
7: El Segarra i el David Nelo, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a la Torre d'Embarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar... me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no teníem, no existia internet. Quan va sortir a internet vaig investigar, no?, vaig pensar aquest mal, i resulta que no surt cap mal baixista dels Black Sabbath. Llavors...
8: No. Et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència sí. d'aquest fet fortuït...
7: Va tindre cua perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no?, me van vindre, escolta, i el mal aquest, perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular. En dos o tres mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
8: Déu-n'hi-do. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
6: sí?
8: deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest. Mm-hmm.
6: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui. Si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
8: I tant. Avui a 8:15. Una abraçada.
6: Una abraçada.
9: Obert per vacances.
6: Ai... Toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens entrin un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa. La

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el Camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el Cap de Pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors era conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. Era l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona està del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de les Successions, se construeix una primera fortificació, que ja serà el Cap de Pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com aquesta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble. Facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El Cap de Pont també va patir aquesta transformació, va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Camp de Pont, i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és, tot, és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantindre les instal·lacions aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra certesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla de finals del segle XVI, pues, encara més, no? Veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri, la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

0: avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat ser amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
1: El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, la Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. Llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. Llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva abuela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies, hi fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rasonet de pa, i la meva àvia anava guardant aquests rasonets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la greixonera, avui és diumenge, farem una greixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell a estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. Llavors es posaven ous, com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els proves amb la llet calenteta, tres la pela de llimona, tres la canyella, i llavors anaves, també hi posaven sucre, per exemple, tantes cuillerades de sucre, i llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenien quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis repetir.
1: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esmiriculats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fossin menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou des de la companya Baja de Premià del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants de l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I, bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I, bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, però del 2024.
0: No és l'actual, eh? No és la que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa de Ulises.
0: Bueno, és Ulises, no?
1: Sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé. Això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els Capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per a amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé, com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I, bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler. Sí.
5: Si existe a reunião, a minha música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'anava a dir, música instrumental, la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol a 2:15 de vespre al cinema Montgrí, però sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7, a la Fundació Vilacases.
0: Agafeu la referència, si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, o Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, a Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà, adéu. Adéu.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo soc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Bueno, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Has
1: de trobar una bona platja. Però
0: vagin passant, vagin passant. Adéu, adéu. Anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí? Va, doncs posem una que no és de platja.
2: És un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que tenim la Montse
1: demanar?
0: I la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò amb vespres, eh? Perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric, eh?
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant,
0: a
1: que
0: fitxar,
1: sí, anem aquest obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja m'ho oblidava, tu.
1: Molt ràpid, perquè sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, eh? Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà
0: te'l dic. Demà te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

Sense temps de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida. Que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els dog tips. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futur.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Dissabte ens deixava a l'edat de 81 anys l'exregidor de l'Ajuntament Pere Clarabuc, qui va liderar les polítiques urbanístiques al municipi entre el 1999 i el 2003, en el segon mandat de Maria Jesús Fanego, del PSC com a alcaldessa. Se'n feia ressò el PSC premianenc, que expressava una profunda tristesa pel traspàs de Clarabuc i traslladava el seu condol a família i amics. Premià Mèdia ha recollit les paraules de Fanego, que ha posat en valor aportacions de Clarabuc, que era arquitecte en el terreny urbanístic i d'infraestructures tan rellevants com l'inici de la reforma de carrers al nucli antic, la negociació perquè la transformació de l'Horta Ferrerons es compensés amb l'actual biblioteca o la transformació de l'antiga cambra agrària en l'actual centre cívic. Fanego ha expressat un gran dolor i ha recordat Clarabuc, sobretot, com una persona honesta i un vell company de lluites i desitjos de millora per al poble.
5: Que ho sento moltíssim, destacar la seva honestedat com a persona, com a veí de Premià, com a company, repeteixo, i el seu tarannà senzill. Era una persona molt, molt, molt senzilla, molt, molt propera. A mi m'ha dolgut molt, molt aquesta pèrdua. Per tant, no sé què dir-vos més. Posar-lo en aquell lloc de les persones que, quan deixen el seu rastre per els afers polítics, doncs és una passada bona, respectuosa i que tothom el recordarà com això, com una persona honrada. El meu record d'afectuós, però sobretot per la família, pels fills, pels nets,
4: La vetlla s'ha fet aquest dilluns al matí a Mataró i a la tarda es va fer la cerimònia de comiat.
3: Premià Mèdia, informació.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: voldria un petó teu.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Nosaltres sempre l'encarem amb molt d'optimisme i amb molta alegria, també amb una càrrega de responsabilitat important, perquè crec que no hi ha cap festa major al nostre entorn que acumuli tants actes tan diferents en tan poc temps, en tan pocs quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la logística es complica. La Comissió de Festes ha fet un gran treball, estem de celebració del 30 aniversari de Parelles i Permianencs. Creiem que a l'inici prefesta d'ahir doncs, també ens va generar molt bones vibracions, i el que esperem és això, que l'onada de calor atenuï una miqueta i ens deixi gaudir de la festa com cal. No?
3: 30 anys que arriben els Pirates a Premià i que han convertit la nostra festa major en aquesta festa tan participativa i tan emocionant que tenim. Amb ganes de fer algunes coses per celebrar-ho, jo que han introduït algunes activitats noves, hem fet les banderoles noves amb els quatre gegants de la festa major, que ja feia temps que faltava la llum ara i era com una cosa que havíem d'endreçar. Veureu doncs, aquesta nit el desembarcament, tindre en compte aquests 30 anys, espero que us agradi. La veritat és que amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt feliços de tenir aquesta festa tan participativa. També recordar-vos que demà és el desembarcament petit i que també fan 10 anys.
2: Crec que hi ha hagut una comunió i una cohesió entre els esforços que es fan des de l'Ajuntament per generar els espais per poder treballar, i tothom empeny pel mateix camí, doncs els actes són millors, la implicació ciutadana és molt més gran, diguem que es respira millor ambient, i tot això doncs ho acaba gaudint doncs el veí i la veïna, que són els que han d'estar doncs al carrer passant-ho bé a les festes, no?
3: Si no fos pels voluntaris i per les entitats que hi ha al darrere, i evidentment per l'equip de Cultura i Festes, tot aquest teixit social, entitats, persones, voluntaris que pensen, que proposen i que estan sempre al darrere, doncs no, ni a bon tros seria el que tenim. L'enlairada dels coets, dels 12 coets i el repic de campanes, que donen com el tret de sortida oficial de la festa major, tot i que des de fa ja bastants anys, en realitat comencem amb l'eufòria, que també és un acte que va començar així de manera espontània i ja s'ha consolidat.
4: Soc el que inaugura la festa major, encara que hi va haver lo de bòlit i tot això, però el dia de la festa comença avui. Jo vaig començar fa 31 anys, però abans es tiraven des del campanar. I va haver-hi un capellà que no li va agradar. Tots els regidors tiren un coet i ja està. I després la traca. 12, perquè són 12 campanades, és les 12 del migdia que comença oficialment la festa major.
2: Hi ha molts

0: de la festa major que m'agrada molt, i evidentment no diré un per no desmereixer un altre, però jo des de petit m'ha fascinat el Festival de Focs Artificials. I des que tinc aquest càrrec, és el dia i és el moment en què puc tombar a la sorra de la platja de Llevant, mirar el cel i dir, que bonic és això.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça, no hi podran passar cotxes i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. En tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això després d'instal·lar-se l'estructura a l'avís va ser tapat.
4: Aquest tòtem ha de ser molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui no tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. Eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
3: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició del pas de vehicles en aquest tram serà per l'accés a l'únic aparcament que hi ha i també per la de càrrega i descàrrega de veïns i comerç.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Premianencs i premianenques, veïns i veïnes, ja estem de festa major. Jo només vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan ple cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Alguns gaudeixen molt de la festa, altres la pateixen una miqueta, però al final tots som festa, tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major, que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment. I per la meva part ja està, perquè sabeu que el protagonisme, el pregó de la Festa Major, és per l'entitat de l'any. I aquest any, l'entitat de l'any, és una entitat que té tants anys com la tradició dels Pirates i Premianencs. I sense ells i sense elles no entendríem la festa tal com l'entenem ara mateix. Ens han posat passió, ens han posat moltes espurnes, ens han posat foc i ens han donat caliu a la festa tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, avui el pregó és un plaer de cedir-lo a l'entitat de l'any, a Simplement Diables.

Ja són 30 anys que estem els diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum es molesta la roba o els trons no es deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.

diable no és qualsevol cosa. És portar el foc a les venes. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.

Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa els mesos més freds de l'oratori. La flama del Canigó baixem amb glòria i a cada festa hi plantem els peus. De l'animalista a la nit dels museus fam història. Som l'ànima de Premià per molt que us queixeu.

El 1996 vam néixer. Simplement Diables es va fer realitat. Quatre punquis van creure i hem seguit fins l'actualitat. Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.

Quan Gafarró i Gafarronet desperten, ja podeu començar a tremolar, que venen a cremar la vila i no deixaran a ningú sense cridar. Fins als seus ulls hi crema la ràbia i passió, al veure al seu voltant les cares d'il·lusió. Dels seus becs i ales surt el seu foc, i ja podeu córrer, que no podreu amagar-vos enlloc.

0: espera.
1: Som els diablons de març, petits però endemoniats. Avui juguem amb espurnes, ja us podeu donar per socarrats.
2: Quin goig veure aquesta canalla, amb més rauja que nosaltres. Si així venen de petits, de grans faran tremolar les places.

De la flama més pura en som els portadors, doncs a inflamats no ens calen ni espurnes ni trons. Fem ballar el foc al nostre ritme amb badalines joves, avis i parelles. I aneu amb compte que d'una bufada no us sucarrimem les celles.

0: Ma compagnia.
1: Ja no som els més petits, portem el foc dins la sang. Quan la colla jove surt, el carrer es fa massa gran. No busquem el vostre lloc, el nostre ja ens l'hem guanyat. Avui només encendrem la plaça, demà encendrem la ciutat.
2: I aquests som els Simplement Diables que celebrem el nostre 30è aniversari. I ara sí, en prosa, voler agrair a tots els que heu format part d'aquesta colla des dels inicis i al llarg de tots aquests anys per portar-la fins on és avui. I a totes les premianenques i els premianencs que han perdut la por i han entrat al correfoc a ballar amb nosaltres sota les espurnes. És un orgull per ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la Festa Major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir!
4: Yeah! Vaya gallo!
2: Visca Sant Cristòfol!
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanya d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, però jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
1: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després de tancat el recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny. Segons l'informe, es mantenen, no s'incrementen les situacions anòmales i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància, les avaries dels sistemes de climatització i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades al passadís en condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que es recull a l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es van sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Fernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes. Per tot plegat, Millorem-vos insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que d'entrada suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. La presidenta de Comerç, Premià, Núria Vázquez, ha justificat avui la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026 entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem ahir, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats de promoció i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà d'accions publicitàries. Per això, i perquè segons ella serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des de Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Maresme ha tingut el suport de la FEGEM. Pintura, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La sala Premiar recull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
5: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo... I tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
4: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la sala Premiar i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost en l'horari habitual de la sala.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
7: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez que tocaban petos electrónicos, que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todo resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
6: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
1: Pel que fa al temps, el pic de la tercera onada de color serà magnànim al Maresme. Calor intensa, però ni de bon tros, amb els registres d'altres comarques. Aquí ens movem avui i demà entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima. Cel mig ennuvolat.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlit, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'un

0: Donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en quatre equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kyria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a dos èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
1: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo sóc Daniel Lenk.
2: M'estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
3: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
2: El correfoc. Moltes coses més. Els gegants. Els capgrossos.
4: Arlet, com es diuen els gegants?
2: Matías, Tret i Omar.
5: Ara sí, ara sí. La diada de Sant Jordi, ara sí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
3: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
2: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Som dos gats.
1: Ari, baixo una mica la música que no em puc concentrar.
2: No hi ha por. I així, eh? I així pots concentrar.
1: Para, que et maten.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia és moment per fer balanç també de com anar la temporada per les diferents entitats esportives. Avui volem parlar del cover de Futbol Sala, que ha tingut una temporada, doncs, com sempre, ens té pendents també de resultats, de com anava el curs, amb aquest primer equip, el Benjamí, l'Alaví i el Cadet. En volem parlar avui amb l'Òscar Larrocha, que és encarregat també de controlar tota la situació del cover i president. Què tal, Òscar, com estàs? Benvingut a la ràdio.
3: Hola, bon dia a tots i benvinguts també a vosaltres.
2: Ens agrada fer sempre balanç de com ha anat el curs, Òscar, de les entitats esportives que tenim. El cover és una de les tradicionals, molts i molts anys en futbol sala. Si t'hem de demanar un titular, què ens pots explicar? Com ha anat el curs? Com el defineixes?
3: Bueno, a veure, portem ja 27 anys, eh? D'unidó, ja. Són molts anys, com passa el temps, mare meva. Bueno, ha estat una miqueta complicat. Sobretot pel primer equip, que ha tingut moltes lesions, i va ser una llàstima perquè ven encarrilar 9 partits seguits guanyant, però bueno, no passa res, després ven remuntar una miqueta i hem acabat entre els 8 anys de 7 equips, que està molt bé. I en quant a la base, el Benjamí, els Cadets, pues la veritat que molt bé, o sigui, el Benjamí l'estrenàvem aquest any, eren tots nanos nous que començaven, i bueno, el Carlos ha fet una gran tasca, igual que el David i el Dani, el Cadet, i bueno, i estem allà, no? I aquest any esperem incorporar un equip més de base i lluitant, com sempre, com cada any.
2: Aquest equip nou, Òscar, seria... Quin equip seria? Infantil o per sobre de Benjamí?
3: No, a veure, aquest any els nostres benjamins passen a l'Alaví, doncs ens agradaria tenir un altre cop un benjamí, tenim a l'Alaví, tenim el Cadet i el Sènior. I la veritat que no podem tenir molts més equips per tema d'espai també, no? I bueno, nosaltres ho respectem i per nosaltres també, mica en mica buscant un créixer com abans.
2: Mm-hmm. És veritat també, Òscar, que el primer equip ha hagut de tornar a les arrels, no? Baixar aquella categoria, competir de nou en competicions catalanes pròpiament, no? Recordàvem tots el cover, a segona divisió B, evidentment, amb aquest nivell. I ara és com tornar una vegada més als orígens, no?
3: Sí, bueno, però, a veure, i aquest any, concretament, comencem des de zero, perquè incorporem 18 jugadors nous, que ja estem entrenant. Cada dijous i cada dimarts estem entrenant al poliesportiu de Premià de Mar, no? I la veritat que són nanos que són de la casa, d'aquí de Premià i dels voltants, i tenen molta il·lusió, molta il·lusió, i això s'empenya molt a la directiva, a seguir treballant amb molta força i sobretot amb molta empenta, no? Perquè és que és des de zero. És que me'n recordo quan vaig començar jo, que tenia 20 i pocs anys, i era, va, truca un amic, un altre, i vam formar l'equip, no? I així ha estat, no?, aquest any. I esperem que tot surti bé, perquè tenen moltes ganes i sobretot d'aprendre, no? D'aprendre i de fer una família, tornar a fer una família com érem abans.
2: Mm-hmm. L'objectiu és tornar de nou a categories superiors o vols anar en calma?
3: Home, anirem en calma, però bueno, aquests nanos tenen moltes ganes de competir, moltes, i clar, i a tothom li agrada pujar, no? I a mi també, jo sóc el primer. A veure, jo crec que ho intentarem, a veure si podem donar el salt, no? Però mica en mica, som gent molt jove, de 18 a 22 anys, i bueno, hi ha que treballar, i els resultats ho diran tot. I sobretot si en respecten les lesions, perquè aquest any ha estat una llàstima, perquè pujava entre els 5 primers i això ha estat una llàstima aquest any. La veritat, si no tenim baixes i les lesions que hem tingut, no s'ha pogut entrenar bé, i això es nota molt.
2: Mm-hmm. Molt bé. Doncs pel que fa a la base, dèiem, un futur il·lusionant. Com descriuries ara el moment del futbol sala, Òscar? Més enllà del cover, el futbol sala està en un bon moment de forma, si ho comparem en global, amb altres esports.
3: Home, el futbol sala té molta salut, però bueno, clar, ja que dic, el futbol 11 pues, repinya molt, no? I a part aquest any amb el Mundial, pues, encara més, no? I costa molt, fer equips, que vinguin nanos, que... No és com abans, que de baix de cada pedra sortien quatre nanos, no? Me tingues en compte que nosaltres hem arribat a tindre més de 300 nanos, imagina't. O sigui, tenien doblaven categories i tot, no? Però bueno, ara més val tenir 3, 4, 5 equips, però ben portats, que no tenir 14, 15, 20 d'aquella manera, no? I aquesta és l'il·lusió que tenim nosaltres, i a part, aquest any s'incorporen entrenadors nous de base, que tenen moltes ganes, i esperem que tot vagi bé, no? I que cada dia vagi una miqueta millor. Això és el nostre objectiu. Després ja veurem el que passarà.
2: La última també, Òscar, és sobre el torneig d'estiu, que cada estiu hi ha un torneig del Cover, que també està molt consolidat. Es repetirà enguany?
3: No crec. Ara fa, en aquest moment, fa 2 anys que no es fa, però és per falta de temps. Jo, a veure, tingues en compte que jo ho feia tot. Jo evitava els partits i tot, i jo ara estic molt ocupat, després de la mort del meu pare, de l'enfermetat de la meva mare, i la meva prioritat primer és la meva família ara, i no puc. Però ja m'agradaria que d'aquí un parell d'anys, pues, un altre cop, pues, estigués, perquè era un referent a tot el Maresme.
2: Per això ho preguntàvem, sí, perquè sabíem que últimament no hi havia notícies, però que era també un referent a l'estiu. Una bona presa de contacte amb el Cover, a qui agraïm, com sempre, que tingui la trucada de la ràdio. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé, i estarem molt atents a aquest projecte il·lusionant, tant al sènior com a la base. Fins la propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Un fort abraç a tots. Fins aviat.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva de la FAGEM al setembre del 2024 per liderar el relleu de la Roser Moré, anterior presidenta que va ocupar el càrrec durant 20 anys i que es va jubilar a finals d'aquell any. García Escandell inicia ara un mandat de 4 anys i l'acompanyaran Albert Cortada com a vicepresident i Rosa Sánchez com a secretària general, que repeteix en el càrrec.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Final de festa major accidentat, on durant el castell de focs es va declarar fins a 6 petits incendis de vegetació seca al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt, que per primer cop prestava serveis de vigilància durant la festa major. Premià Mèdia ha parlat amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle de focs. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat que revisen Guàrdia Civil i Policia Local, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca a l'indret, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. Aquest vent també va fer que es precipitessin sovint sobre el públic restes de pirotècnia que s'havia enlairat. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle, i més quan coincidia amb la celebració del 30è aniversari de Pirates i Premianencs, quedessin deslluïdes per una circumstància fortuïta i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al castell de focs. Afegim, d'altra banda, en matèria de successos que, segons informa l'Ajuntament, la matinada de l'11 de juliol, nit de divendres a dissabte passats, cap a 2:15, la policia local va rebre avís del Servei de Seguretat del Port, s'hi van desplaçar i van detenir dues persones per robatori de mòbils. Els dos detinguts van ser lliurats a Mossos d'Esquadra.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
5: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona, comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
4: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament.
6: 7 medalles del Gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
1: Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià junts a les eleccions de 2027, ha parlat a Premià Media dels motius que l'empenyen a repetir com a cap de llista i dels reptes que a criteri seu afronta Premià de Mar amb vistes al pròxim mandat. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes que han quedat a mitges perquè els terminis propis de la gestió municipal, ha dit, fan que sigui molt difícil de finalitzar en un sol mandat, i ha assenyalat els casos concrets a Can Sant Pere, al Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir, però per damunt de tot ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa, que haurà estat ja el gran cavall de batalla del mandat actual.
7: La matèria de la brossa serà al tema electoral. Hi ha diferències que són ideològiques entre partits i aquestes les hem tingut sempre i les mantindrem, però més enllà del que ha significat la polèmica per la brossa, poca cosa més la brossa, i la percepció de la neteja, poca cosa més a nivell gruixut, eh? Però sí, evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. És a dir, si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu. Però no hem cap tipus de dubte que la brossa serà un element molt clar. I per això nosaltres estem treballant gairebé contra rellotge per fer les modificacions d'ordenança, que és el primer que hem de fer, per poder fer aquest canvi o instar a l'Agència de Residus de Catalunya que validi el sistema. És a dir, no estem fent per electoralisme, ho estem fent amb la màxima autoritat competent al respecte, perquè quan arribin les eleccions, doncs cadascú plantegi què ha de fer amb el model de la brossa. Però que, com a mínim, es demostri que nosaltres hem implantat un sistema amb el risc i el desgast que això suposava, i després hem analitzat el sistema i estem plantejant canvis. Nosaltres plantejarem uns canvis i després els altres partits doncs, o se sumen aquests canvis o plantegin canvis alternatius.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que actualment l'acompanyen al govern, i preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure i que continuarà posant els interessos dels veïns i les veïnes per davant dels interessos del partit. Per últim, ha dit que li preocupa que l'extrema dreta entri al plenari, però que no li fa por perquè en el pitjor dels casos

0: amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El que més m'ha agradat ha sigut
2: els
1: pirates, el plegament de la platja.
3: El desembarcament pirata.
4: A veure, és que jo, al treballar, el primer que vinc és aquí. Que cada any això sí que no ho perdo.
5: Com sempre, no sé, crida molt. A molts llocs aquí ve molta gent i és que sempre hi ha molt ambient, és molt de poble i és que les festes són genials aquí a Premià.
6: Doncs aquesta festa major és la meva primera aquí a Premià de Mar perquè ens hem mudat fa res i la veritat que molt contenta.
7: Jo m'ho estic passant, o sigui, la millor setmana de la meva vida, crec. Com cada any, la veritat.
4: Home, ho és tot, ens ho passem bé, és una cosa molt nostra de tota la vida.
8: Això, per exemple, és una activitat que ens agrada, que fa poble, a més la gent ha respost bastant, està tot bastant ple i el rotllo que respira és maco.
6: M'agrada que estem fent poble, que la germana us nota, que hi ha molt bon ambient.
1: Aquest any ha sigut una mica diferent a altres altres perquè feien els 30 aniversari.
7: Nota que s'ha ficat molt més temps, més inversió, molta més gent ha participat, ha quedat superbé el desembarcament.
3: Per mi significa, sobretot, unió, perquè són festes per passar-ho bé, per passar

0: Però pues, amb els amics, amb la família...
1: Bé, els pirates o ser pirata és com una cosa que ens representa molt a tots i crec que és que es coneix a molts jocs i jo sempre m'ho he passat molt bé. A vegades no es pot anar, però és que és meravellós viure la sensació de ser pirata o premianenc, aquí cadascú, el que vulgui.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar a notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos perquè hi ha el múscul econòmic per fer-ho.
4: Després d'aquesta visita, puc assegurar que la compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent per fer la compra al Ministeri. Fins i tot ens ha ofert la possibilitat de negociar una compra diferida a 10 anys. Però, i això també dedicat a tots aquells que van dient que l'Ajuntament no té diners, i després dels informes preceptius d'intervenció, l'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho. Com és una incorporació de romanent, s'haurà de portar a ple, i només espero que en aquest punt doncs, hi hagi una unanimitat de poder, doncs, adquirir aquest bé immoble.
3: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compravenda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Preguntat pels usos futurs de la finca, un cop sigui de titularitat municipal, Navarro ha admès que, tot i la voluntat del govern que tingui a veure amb el teixit associatiu, el ventall de possibilitats és immens i està molt obert, però també ha advertit que encara hi ha molt camí per recórrer. El primer pas serà rehabilitar a fons l'edifici i per això caldrà trobar finançament.
4: Allò ha de ser el que era en origen, un lloc de cooperació, un lloc d'associacionisme, un lloc d'entitat, tutelat per l'Ajuntament. Això és el que ha de ser. Almenys és el que nosaltres apostem perquè sigui. Hi ha una rehabilitació que és estructural, que és independent dels usos que s'hagin de fer. Si nosaltres volem, per exemple, que aquell edifici sigui accessible, és evident que cal una reforma d'un tipus. O, per exemple, el sostre de la cooperativa està molt malmès. Per tant, el que hem començat a fer ja és estar molt amatents a totes les convocatòries que ara hi ha de sostres solars, perquè nosaltres el primer que hem de fer és fer un arreglo estructural. I si nosaltres entrem en una convocatòria on puguem justificadament fer una estructura nova de sostre per poder incorporar energia fotovoltaica, ja tindrem una via de finançament sobrevinguda. I aquesta és la idea de poder anar a tocar a les diferents portes de les diferents administracions. Jo crec que primer el que hem de fer és tenir això, el blat lligat. Un cop ho tinguem comprat, aleshores podem obrir tots els processos que calgui, llistarem totes les opcions. Hi ha taules específiques que podem generar. Hi haurà entitats, de fet ja hi ha hagut entitats, que s'han avançat i ja ens han demanat espais futurs. Per tant, jo crec que això tindrem temps.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ja. Primer dia de festa major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
3: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut, per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
4: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
5: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai, i de moment primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
6: El Pirate Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color, llavors hem d'intentar que següents les cartes que et surtin aconsegueixis fer el vaixell que del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
3: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs, què millor que venir aquí en un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
5: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
4: Jo a la família estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugon perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
7: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
3: Intentem inculcar hàbits fora de tot lo digital, perquè bueno, estem en un món on es premi el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs t'has de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi, doncs és un molt bon al·licient perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
7: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
5: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
4: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i a casa ja ho estem intentant a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
5: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: 380 dorsals venuts per la Sant Premada i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que s'han transcendit de la Sant Premada 2026. La caminada solidària que organitza l'entitat Sant Prem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Unding, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic i durant el trajecte es feien petits espectacles en molts casos interactius. Per participar-hi s'havien venut dorsals i tiquets per la paella popular i de tot plegat se n'ha obtingut al voltant de 2.800 euros i també esperen que en surtin nous associats. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies i especialment donada la calor que feia. L'agraïment el fan avinent també als voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La Fundació El Maresme ha rebut la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava en la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar. I la Generalitat li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia posteriorment la Fundació El Maresme, l'entitat que justament enguany commemora 60 anys d'existència, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat. Persones ateses, famílies, equips professionals, voluntariat, patronat, administracions, empreses col·laboradores i totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. També expressen el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va impulsar la candidatura de la Fundació. Va recollir la placa a l'acte de Barcelona el president de la Fundació, Miquel Montaner.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat. Per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país. I aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35, respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables, com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, massa dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans,
6: A Callatenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia. Una reunió que, com deia, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria.

0: per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, i ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
2: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: Illa ha dit que la integració és positiva.
2: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
1: El govern establirà oficialment el 28 de maig el Dia del Tercer Sector Social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
3: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
4: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
3: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
6: Que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
5: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
7: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanya

0: Guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots, milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
1: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
1: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
2: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
1: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
4: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
3: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha hagut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
6: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquest el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més en 6 mesos o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
5: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
8: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
7: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 11 mesos de les eleccions municipals.
0: I Tortosa última, els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
9: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Ciutat i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
10: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer aquest nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement aquest espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
9: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila i irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
12: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
11: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
13: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer, gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal, i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
14: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
13: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Media, Joan García, bon dia.
15: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ho ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
13: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça, el pivot nord-americà amb passaport eslové, arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
20: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits.
21: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que...
22: La zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu, malgrat que el regidor ha admès que el contracte contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament.
1: 7 medalles del Gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
23: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que al prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
24: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
25: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
24: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
24: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
24: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
13: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamin Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
23: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat. Per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país. I aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
24: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
3: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
5: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions, que estan sent molt, molt llargues de temps, i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
3: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc valles i vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de la Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
6: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
7: I es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
6: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
8: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
16: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
25: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
9: Illa ha dit que la integració és positiva.
25: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
9: El govern establirà oficialment el 28 de maig el Dia del Tercer Sector Social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
10: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
11: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
10: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
14: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
12: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
15: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
17: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
15: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
18: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
19: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
18: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
24: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
24: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
24: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
20: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
24: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
1: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
21: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
4: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
2: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
22: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
13: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
23: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
0: I arriben els esports. amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
3: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. En els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
5: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
3: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
6: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit 2 campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
7: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i, sobretot, de poder competir sanament.
6: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
3: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per 2 temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per 2 temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
0: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat, amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
25: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
9: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament.
10: 7 medalles del Gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
16: Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut a les 2 de la tarda i s'hi han desplaçat 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Els bombers expliquen que s'hi han destinat els recursos possibles en aquests moments i que no es descarta que s'hagin d'incrementar. A més, apunten que possiblement hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I és que les condicions avui són complicades. L'onada calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que s'enfilaran també en punts del Gironès o la Selva on ja no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis en risc d'incendi forestal. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, expressat el seu compromís, a més, en el tercer sector.
12: El món viu una onada reaccionària que capgira els equilibris geopolítics de l'estat del benestar pel qual tenim lluitat. Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
11: A la plana política, el PSOE, que recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots, és una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot. Es tracta del primer sondeig després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació, suposada implicació, el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox amb una lleugera davallada per davant de Sumar que incrementa la seva intenció de vot. Esquerra Republicana puja 8 dècimes i supera Podem i Junts en perd 3 i es queda amb 0,7. I darrer punt, perquè hem sabut tot just fa una estona que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial del 2026 de futbol aquest diumenge, que jugarà Espanya contra qui guanyi la darrera semifinal entre l'Argentina i Anglaterra. La pantalla s'ubicarà a les Corts, al carrer de Martí i Franquès, a l'altura del carrer Valdiri i Reixac a tocar del metro de Palau Reial.
8: Infopodcast, les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
25: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi que s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
9: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament.
10: 7 medalles del Gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
14: La sala Premiart acull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
15: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo, i tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
14: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la sala Premiart i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost.
8: Premià Media. Informació. Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
17: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
18: No sabia que t'agradessin els musicals.
19: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
20: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
18: Aquest no ets tu.
19: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
14: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
24: Compromís, per exemple.
1: I tu, la lletra D.
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
2: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
13: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
21: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui a Premià Mèdia parlem amb el Gimnàs Avellaneda, fem balanç de la temporada de taekwondo. Aquests dies encara hi ha hagut competició. Per exemple, aquest cap de setmana hi havia campionat de Catalunya infantil. 2 ors, 1 plata i 4 bronzes pel Gimnàs Avellaneda. I a més també veníem d'un altre campionat català, el campionat júnior de fa 2 setmanes, amb 1 or, 3 plates i també 1 bronze. I a més un campionat internacional a França. En parlem avui amb en Toni Avellaneda, aquí tenim ja els estudis de Premià Mèdia. Què tal, Toni? Com estàs? Benvingut a la ràdio. Molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Quants èxits, no, Toni? Quan descanseu? Perquè estem a la recta final de curs, però encara esteu pujant a podis. Com ho porteu, això?
2: Pues bueno, ya este fue el último campeonato, este fin de semana, el domingo por fin, después de una temporada dura de campeonatos, porque es que no hemos parado en ningún mes, la verdad. Clar,
1: jo tenia la sensació de molta activitat, però no és una sensació, no? És que gairebé cada cap de setmana han passat coses.
2: Sí, sí, sí. Claro, piensa que como nosotros tenemos muchas categorías, está la infantil, la cadete, la junior, la sub-21, la senior, ahora va a entrar una categoría nueva que es la sub-19, que empezará el año que viene, o sea que cuando no es un campeonato es otro.
1: Clar, clar, estem a totes les pomades, eh? Com ha anat aquest campionat de Catalunya infantil d'aquest cap de setmana, Toni?
2: Pues para como soy yo, que siempre pongo la guinda, estoy muy, muy contento. Ha sido espectacular, primero porque son niños que nunca han estado en un campeonato de Cataluña, debutaban en este campeonato, íbamos a probar, y la verdad es que todos me han sorprendido, pero para bien. O sea, no tengo un...

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit afegit a tornar als seus orígens polítics. Preguntada Morilla per una eventual candidatura de Podem Premià a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027, ha indicat però que ara mateix no es plantegen ni l'escenari ni sota quin paraigua hi anirien i cada moment estan en una fase d'escolta i d'enfortiment del projecte des de la base. A dia d'avui el nou compte d'Instagram no conté en encara cap publicació, però sí que té 49 seguidors i en segueix 71.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: I avui a Premià Media rebem a un company d'ofici de periodisme, el Pep Andreu, company de televisió de Mataró Ràdio, durant molts anys, més de 40 anys dedicats a la professió, i que és notícia aquests dies, ara ho deia, que no està acostumat del tot, doncs està debat del micròfon com a entrevistat, perquè es jubila. Pep Andreu, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres, un honor i un plaer.
0: Ara ens deies a la redacció que encara estàs aterrant una mica d'aquesta nova etapa, no? Fent-te una mica doncs, aquestes noves rutines que vindran a partir d'ara.
1: Sí, a veure, a mi la paraula jubilació, jubilat, i em van dir una altra encara més gruixuda, em va dir el gestor, ara passes a la categoria de pensionista.
0: I, carai. Ostres,
1: això fa molt gran, fa molt gran. Jo n'acabo de fer 67, i tot i que els anys els va sumant, però quan estàs en actiu i treballant i envoltat de gent jove, la redacció de TV Mataró i Mataró Ràdio és molt jove també, i estem ubicats al Tecnocampus, que hi ha 4.000 alumnes universitaris. Ostres, sí, saps que va sumant anys, però com que estàs molt actiu, no prens consciència. I ara dius, ostres, de cop i volta, jubilat, pensionista, que gruixut.
0: És veritat que queda doncs, en una etapa important. Ara mateix, en aquesta nova etapa que comences, Pep Andreu, com creus que deixes l'ofici que t'ha dedicat durant tant de temps? En quina etapa o en quin moment creus que queda el periodisme?
1: A veure, pel que fa al mitjà de comunicació de TV Mataró, Mataró Ràdio, gaudeix de molt bona salut. Jo ho he dit diverses vegades aquests dies, me'n vaig en un moment molt dolç. És a dir, em costa marxar perquè m'encanta la meva feina, disfruto amb la meva feina, m'ho passo molt bé amb la meva feina, però també saps que hi ha un moment en què has de baixar el ritme i això al final és la jubilació. Ja toca fer-ho i donar pas també a altres i tot això. Però no, ara no sé què em preguntaves.
0: No, et preguntava que com queda el periodisme i l'ofici.
1: Ah, sí, com queda. No, clar. Vull dir, me'n vaig en un moment molt dolç, molt dolç, perquè tenim molta audiència, tenim molt bons resultats, tenim l'estima de la població, de l'audiència, estem fent programes que tenen molt de ressò, no només la programació diària, els informatius, sinó que estem també fent tota una sèrie de programes, docusèries, que estan guanyant premis de prestigi, coproduccions amb la xarxa, amb televisió espanyola, i que això, i els directes, la presència constant al carrer explicant les coses que passen dins del propi informatiu en connexions o bé en programes especials, ja sigui per les Santes, per la Cavalcada, per Carnestoltes, per qualsevol esdeveniment de cultura popular que hi hagi a Mataró, allà hi som les hores que convingui en directe. I per tant, i a més amb una harmonia d'equip, amb un equip fantàstic, maquíssim, de grans professionals, molt joves, això sí, però molt professionals, que hi posen totes les ganes i tota l'estima també a la feina que es fa. I això, per tant, quan te'n vas així, dius, home, fantàstic, és el millor que et pot passar.
0: De fet, i ho dèiem, i aquests dies doncs, s'ha destacat moltíssim el teu paper perquè va ser una de les persones fundadores del mitjà local de Mataró. Com vius també doncs, aquest relleu generacional, ens deies que les vostres instal·lacions estan dins del Tecnocampus, per tant, hi ha futurs comunicadors que s'estan preparant també molt a prop vostre, teniu un equip de persones a la televisió que és molt jove. Com vius també aquest salt generacional i el fet d'haver-hi treballat durant tots aquests anys amb moltes d'aquestes persones.
1: Sí, la veritat és que és fantàstic perquè pel mitjà han passat moltíssima gent. Gent que després doncs, o ha fet el salt a altres mitjans o bé ha continuat treballant-hi. Tenim gent que ja porta també 20-25 anys a la tele i a la casa. Per tant, el mitjà que va començar com una aventura d'alguns que van pensar que fora bo que Mataró tingués un mitjà de comunicació amb cara i ulls, i en aquell moment era la tele, perquè era una cosa nova que es podia fer amb una tecnologia totalment novedosa, que ja és obsoleta totalment, que és el vídeo, allò d'anar a gravar amb cintes de vídeo, i això abaratia els costos i es podien fer tele, no? I era que va començar com una aventura, que no sabíem com aniria. Doncs mira, s'ha consolidat i 42 anys. Soc ja l'últim dels pioners que estava en actiu. Ara ja, el vaixell navega a tota vela.
0: Com recordes els inicis del mitjà?
1: Com ho recordo? Mira, jo feia ràdio. Jo vaig començar fent ràdio, de fet. Amb una emissora que va desaparèixer, que estava a l'avinguda Jaume Recoder, de Mataró, que es deia Maresme o Ràdio, que després, amb tot allò de les llicències, que si eren il·legals, i el total, la van xapar, i després vaig passar a Cadena 13 i a Mataró, a la Riera. I en aquestes que començava això de l'aventura, com deien, del vídeo, i en Vist Llegonya, que era un tio emprenedor visionari, va dir, escolta, farem un curset de vídeo que jo he après a Girona, que m'han ensenyat a fer anar les càmeres i tot això, qui s'hi vol apuntar, no? I un amic, en Jacint Fornals, amb el qual havíem fet Cinemater, em va dir, mira que es fa això, que es fa això. Total, allò va ser l'embrió del que després seria la televisió. I es va posar en marxa una tele, la primera tele local a Catalunya i a l'estat espanyol, a Cardedeu, i en Jaume Puig, un altre company, que treballava per la zona i coneixia gent d'allà, va dir, coi, anem-hi. Van anar-hi en Vist i en Llegonya, i en Jaume. I quan van tornar van dir, muntem una tele? I vinga, va, van muntar una tele.
0: Carai, doncs fins al dia d'avui, com deies, que Televisió de Mataró s'ha convertit en un referent de la comunicació de proximitat, amb un munt de projectes que, a més, estan doncs, ara recollint els seus fruits amb aquests reconeixements, amb aquests guardons, però de tots els projectes que has pogut liderar i participar, Pep Andreu, en tots aquests anys, amb quin record o amb quin moment especial et quedes? Suposo que en són moltíssims, perquè cada temporada doncs, és diferent a l'anterior i a la que deixem enrere, però amb quin moment et quedes el teu pas per la televisió?
1: A veure, ara, diguéssim, amb l'últim, que he disfrutat moltíssim fent, porto anys ara fent cada dia al matí, bueno, ara ja no, fins la setmana passada pràcticament, una entrevista de mitja hora cada dia al matí, fent també a la secció de l'arxiu, recuperant notícies de fa 10, 15, 20, 30, 40 anys, i explicant-les, recuperar la notícia, però a més a més contextualitzar-la, explicar-la, com que les he viscut totes i me les sé pràcticament de memòria, puc explicar la notícia, què va passar abans de la notícia i fer l'espoiler del que va passar després, també, no? Per tant, amb això he disfrutat molt. Però si m'he de quedar també en altres èpoques, doncs mira, jo recordo també molt gratament l'etapa que vaig estar molts anys al capdavant del debat que es feia els dimecres a la nit, que era el Pantalla Oberta, que començàvem a quarts d'11 de la nit i acabava, depèn del dia, la una o les dues de la matinada o més enllà. I a més teníem una tertúlia cada dimecres, últim dimecres de mes, en què teníem en Cuyàs, per cert, l'altre dia es va inaugurar el monument que recorda Manuel Cuyàs, teníem en Toni Segarra, en Jordi Sorinyac, en Josep Manyac, molta altra gent que venien a la tertúlia. La gent, teníem una audiència brutal, la gent trucava per telèfon, era un referent, és a dir, condicionava el que es deia en aquella tertúlia, d'alguna manera, la dinàmica de la ciutat i també algunes decisions polítiques. I era brutal, la gent en deia la tertúlia dels savis. Això va ser una expressió que va néixer al carrer, la gent ho va començar a dir, la tertúlia aquella que feu dels savis, no? I això va ser un moment molt maco, també, amb aquest debat. Abans, primer, els portàvem a sopar a tots els convidats al Camineto, al restaurant Camineto de Mataró, de la Rambla, i des d'allà doncs, la feien petar, moltes vegades a coses que no tenien res a veure amb el tema, t'explicava moltes coses que després no es podien explicar. Vaja, era un moment molt maco també aquell. I després, prèviament havia estat fent un magazín també que va tenir molt de ressò, que es deia Barra Lliure, i que cada setmana portàvem un munt de gent a explicar històries, a fer actuacions musicals en un plató petitet, perquè vam començar a fer aquest programa als antics estudis del carrer dels Àlamos, abans d'anar a Can Marfà, i per tant, sí. Però, de fet, et diré que sempre m'ho he passat molt bé. A més, és que he fet tots els papers de l'auca que es poden fer en un mitjà de comunicació i en una televisió, Des de construir la torre de l'antena que va muntar a la muntanya de Montcabré, i van portar una formigonera allà dalt i van construir l'antena, a pintar els estudis, a fer d'operador de càmera, realitzador, tècnic de so, a fer tot el tema que té a veure amb la publicitat, el director, tot, ho he fet de tot.
0: Que bé. Amb tot això que ens estaves explicant ara, hi ha hagut un concepte que és l'arxiu, que tu t'hi has dedicat, de fet, ho hem pogut veure també en pantalla, doncs, aquestes peces o aquests traços que ens has anat oferint. Però com ha estat cuidar d'aquest arxiu i, sobretot, també, suposo, deixar un relleu, no? Perquè ara hi haurà algú que s'haurà d'encarregar d'aquesta feina que tu has fet durant molt de temps.
1: Bueno, ara això ja els hi toca, els que estan al capdavant del mitjà, i decidir com es farà i qui ho farà i de quina manera es farà. Però és evident que jo valoro, i crec que el mitjà ho valora, i la direcció del mitjà també, que és un tema d'enorme importància, és que, clar, tenir la història de la ciutat i bona part de la història també de la comarca dels últims 42 anys amb imatges, on es pot veure el canvi urbanístic que ha experimentat a Mataró i bona part de la comarca, la construcció de l'autopista, la construcció del túnel de Parpés, de l'autovia primer, que, amb la perforació de Parpés, el gran enorme forat que es va fer a la plaça Santa Anna de Mataró per construir el pàrquing subterrani. Quan es va enderrocar, es va fer explotar amb dinamita el pont de l'autopista que arribava fins on ara hi ha la Laia Larquera, la rotonda de l'entrada de Mataró Sud. Allò era un pont que hi havia un munt d'accidents sempre, i llavors es va dinamitar. Ho tenim tot gravat. És a dir, tenim com la Via Europa, que és una enorme avinguda envoltada de vivendes, de grans blocs de pisos, allò eren torrents amb canyes i amb cabres pasturant, tot això ho tenim. Tenim molta gent que ha estat important a la ciutat, que malauradament ja no hi són, i els tenim allà també a l'arxiu. És a dir, el valor que té l'arxiu des d'aquest punt de vista històric i per explicar la història de Mataró és enorme, és enorme. I a més, hi ha una cosa, quan tu passes una notícia d'aquesta recuperada de fa 30, 40 anys, agrada moltíssim els que ho recorden, perquè per edat, ostres, i tant, jo me'n recordo, i també agrada moltíssim els que no ho han viscut, clar, a les noves generacions, perquè això era així, Mataró era així, no?
0: Això passava. És importantíssim. Amb tot aquest temps, ara que comença doncs, aquesta nova etapa, amb quina o quina és la notícia que t'has quedat amb ganes de poder explicar que doncs, no ha estat encara una realitat a Mataró i que t'hauria agradat explicar tu?
1: Home, no sé, hi ha dues notícies que són temes recurrents, que se'n podien fer serials. De fet, ja, si fossin una sèrie de Netflix, ja en portaríem 20 temporades o 30, algun d'aquests temes, no? Un és el Corte Inglés. El Corte Inglés, que continua havent-hi aquell solar on hi havia la fàbrica de Can Fàbregues, i allà només hi ha males herbes. No? Per tant, home, sí, m'agradaria ser-hi en el moment en què es decideixi finalment allò que passa amb allò. Si aixeca un centre comercial, que jo no crec, o si fa una requalificació urbanística i s'acaben fent moltes altres coses, però això seria, ostres, el capítol final, no? És fantàstic.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincident amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central. Però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem de Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vilà, un FM.
4: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
5: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa doncs, alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021, amb el pla especial, ja es ve treballant aquesta estratègia.
4: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eclan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
3: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter, després després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat 1 minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels 2 infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts a la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
7: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
6: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament.
8: 7 medalles del Gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
10: La presidenta de l'entitat Comerç Premià, Núria Vázquez, ha justificat a Premià Mèdia la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, que tindrà lloc entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions de tot Catalunya. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats lúdiques i de promoció, i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà de moltes accions publicitàries de les quals es beneficiaran els comerços participants. Per això i perquè, segons ella, serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
11: Des de Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Quan comprem el comerç local, estem apostant per un Premià més viu, més proper i amb més futur. Us animem a participar en les activitats de la comerciada a tots els comerços del municipi.
10: La comerciada va ser impulsada concretament per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. A l'espera que es conegui el programa concret a Premià de Mar, l'organització indica que contindrà des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar als carrers. Qui s'hi vulgui apuntar o vulgui més informació pot escriure a Comerç Premià a info@comerçpremià.cat.
2: Premià Mèdia, informació.
12: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
13: Vamos, vamos. Al ataque. Fuego. Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
14: Recargar.
13: ¡Torpedo!
14: Es genial tenerte de vuelta.
15: Me la suda.
14: Están tirados.
16: Funky Radio Show.
17: ¿Qué coño es esto?
18: Funky Tracks Radio.
19: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
20: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
21: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí, aquesta, sí.
0: Aquesta ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Que si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits i els entrenaments i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto els meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor, de la onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club. I es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada. I es tracta d'això.
0: Doncs, una cançó, també. No?
1: Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya també doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, està a punt de suspendre partits, etcètera, etcètera, doncs agafar-nos un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú sí. Podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi personalment m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir,

0: Tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve. Hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
1: El 3x3,
0: sobretot. El 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? Uh-huh. I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estaix del setembre, etcètera, etcètera.
1: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona Clar. Molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com sí, us sí. ho feu, Montse, per estar sempre
0: doncs, al dia? Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
1: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
0: Sí, sí,
1: no?
0: sí.
1: I posar el bàsquet al centre, no?
0: Ah, exacte.
1: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per a molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
0: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó, ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades, i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits. És a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
1: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
0: Sí, Xavi Exposito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip, i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
1: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet, en un any també de molts canvis.
0: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut, doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania per consolidar la categoria de segona catalana i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
1: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no? Més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. Els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
0: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs, ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs, que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
1: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
0: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora. És a dir, el nom de Premià de cara en fora, la Federació Catalana de Bàsquet o els clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
1: I de l'escoleta?
0: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit que potser al cap de mitja hora diu em sec a terra, m'assec i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los i ensenyar-los i educar-los en una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
1: Que bo. Passar l'escoleta, passar també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment, es treballa en moltes altres coses, no? Montse, uns valors que també són fonamentals, no? I una humanitat que és fonamental.
0: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària precisament per la grandària que està agafant el club. I és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara, la propera temporada, tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil, i jo jugo amb un cadet, i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet, i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Clar. Doncs la idea és establir una línia de treball amb amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar. I en aquesta formació i pel seu creixement és importantíssima la figura de tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
1: I aconseguir un ADN AB Premier.
0: Exacte. ADN totalment de blau.
1: Molt bé, fantàstic. Montse, del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
0: Exacte. De fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista, pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions. I jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos. En breu difondrem la samarreta del 3x3, que és un disseny exclusiu que fem cada any, molt xula, molt diferent de les samarretes de joc, de les samarretes dels campus, una cosa molt diferent, i que serà ja la 21a edició. Per tant, vull dir, tots els que tingueu ganes de jugar a bàsquet, de fer-ho al carrer, de veure el 3x3, aquest esperit streetball, no? Que, perquè seria molt fàcil fer-ho al pavelló. Menys mals de cap, ja hi ha les cistelles, ja, diguéssim, tots els serveis, els vestidors, les grades, però creiem que el 3x3 a l'estiu ha d'estar al carrer. 25 de juliol farà calor, evidentment. Ja sabeu que això de les dates també ha de ser una miqueta en consonància amb la disponibilitat de la plaça de Sardana, actes de festa major, etc etc. Però jo crec que està molt bé, que és un dia en què ens ho passem molt bé, acabem esgotats, però escolta, val molt la pena.
1: Molt bé, quants equips?
0: L'any passat érem 77 equips inscrits. Per tant, a veure si arribem a aquesta mateixa xifra que doncs hauríem voltat també els 300 jugadors al llarg del dia.
1: Que bé que us ho passeu, Montse.
0: Això sí.
1: I nosaltres encantats de la vida d'explicar-ho aquí a la ràdio. Avui xerrant una estona amb la Montse Girona, la presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. Ens deies, Montse, que a partir de l'abril ja es comença a pensar en la temporada següent. Per tant, avui ja et podem preguntar què hem d'esperar pel proper curs esportiu 2026-2027, on poseu el focus, quins objectius us marqueu, seguirà creixent l'entitat?
0: Home, seguirà creixent segur. I com dius que sempre ens hem d'anar reinventant, la temporada que ve apostem per una cosa nova i que ens fa especial il·lusió, i que possiblement no sortirà en les estadístiques ni en el calendari d'equips que avui estan a la part alta, però és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, que és que tindrem el primer equip de bàsquet inclusiu, amb discapacitat intel·lectual, amb la vista posada als Special Olympics que jugaran a Tarragona a la propera tardor, amb la qual volem fer un pas també més endavant, en les nostres mans està poder ajudar una miqueta a nivell doncs, humà i esportiu en aquest sentit, i que no tot han de ser resultats esportius de primer nivell, i dins d'aquests 28 equips amb l'escoleta hi haurà aquest equip inclusiu del qual estem superorgullosos de poder-hi col·laborar i de que portin el nostre escut i la nostra samarreta.
1: Fonamental també aquest paper i aquesta inclusió, no? Perquè tothom pugui gaudir de l'esport.
0: Exacte, i que els valors del bàsquet van molt més enllà d'això, dels resultats, perquè el que et queda quan generes aquest grup, aquesta capacitat de sacrifici, d'esforç, de pensar en el bé comú, no? Perquè és un esport d'equip, doncs això sempre et queda de per vida, són lliçons de vida moltes vegades.
1: Es nota que la Montse és una gran professional de la comunicació perquè avui ens ha donat molts titulars i estem molt contents que l'agrupació Bàsquet Premià de Mar estigui en tan bones mans, fent tan bona feina i apostant per aquest esport, ja no només competitiu, sinó també com a valor i com a eina fonamental per al desenvolupament social i cultural també, i de sentiment de pertinença a Premià de Mar. Montse, ha sigut un plaer, com sempre, xerrar una estoneta amb vosaltres. Esperem que vagi molt bé aquesta nova temporada, i que descanseu també una mica, que deixeu descansar el
0: intentarem
1: cap una estona.
0: Intentarem també fer-ho, esclar que sí.
1: Que
0: ja temps a tot. Moltes
1: que
0: gràcies.
1: Molt bé, Montse, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Les demandes d'alguns grups municipals que s'obrin aquest estiu mateix als contenidors de Brossa ha fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti al que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que, en general, funcioni també el servei que dispensa l'empresa concessionària. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema, dimensionament que després hauria de servir per escometre la nova adjudicació del servei. Com ja havia fet amb anterioritat, el portaveu Comú expressa d'altra banda la sospita que la fórmula de contenidors oberts i ús opcional de les targetes, com defensa el govern, podria tenir un rerefons electoralista.
2: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. I després hem de buscar solucions, espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar d'altra banda que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica amb una resposta al Partit Socialista a Instagram, on el PSC justament instava el govern a obrir els contenidors.
2: I per altra banda també valorar una cosa que es veu fer ressò vosaltres a Premià Media, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui farem la cercavila, bueno, la passejada, i llavors totes les colles anem presentant, bueno, els nostres balls i el que anem fent. Que es dona visibilitat a tot el que és tradició catalana i sortim tots panderos i tota aquesta gent i això es veu molt poc. Ara mateix són 22 o així en grans i uns 10 petits. I ara en aquesta és l'única vegada que sortim tots junts, tant nens com els grans.
3: Són 8 capgrossos, 4 pirates i 4 premianencs i, bueno, sempre com a mínim som 8 portadors per poder-los treure'ls tot i sempre intentem ser gent de més, sobretot perquè fa molta calor i ens hem de fer canvis i tenir gent de suport que ens porti aigües, que vigili, sobretot perquè la gent no es fica enmig de les cercaviles. Tenim una colla de petits superpotent que ho fan molt bé, s'han après els balls molt més ràpid que nosaltres, tot sigui dit, i sí, tenim ganes ja que vagin creixent i vagin pujant i nosaltres ja ens puguem jubilar.
4: Avui és la passejada, que és la cercavila de Festa Major, que participem les colles de la Boli.
5: I he començat aquest any. Home, desviure-ho des de dins és xulo, perquè no m'havia viscut mai i m'ha agradat molt.
6: Nosaltres som unes 20 persones i ens veiem els diumenges a la tarda a Can Manent per assajar, formar part també de Premià i de la cultura del poble.
7: Doncs una emoció, perquè la veritat és que la Boli és una entitat molt potent i aquesta força que té d'haver pogut incorporar amb les colles petites tanta gent jove, pensa que jo fa molts anys que ballo panderos i feia durant molts anys, anàvem fent anys, no? I de cop i volta s'han incorporat una mà de gent jove que tirarà la colla endavant i està passant igual amb bastons, amb totes les colles. Per tant, vol dir que la cultura popular a Premià està superviva i això és un orgull, perquè al final això és poble i és cultura.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha fet pública a través de Premià Media la proposta que l'Ajuntament faci avinent a la ciutadania per mitjà d'una publicació mensual un resum de les incidències registrades en el servei de recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte del temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària perquè hi posés remei. Segons Cano, els últims temps s'han estat esgrimant sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei. L'informe públic mensual, segons Cano, ajudaria a reforçar aquest control.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que últimament sembla que alguns ens volen fer creure que com hi ha un contracte vigent no es pot fer gaire cosa i per mi no és així. El contracte té límits, això és evident, però també dona eines per exigir, corregir i penalitzar en cas de que no hi hagi un compliment. I aquest control no s'ha de quedar només dins de l'Ajuntament. D'aquí la meva proposta. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. No cal un informe complicat, cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho. El contracte no pot servir d'excusa per resignar-nos davant d'un servei que falla.
1: En relació a aquest tema, fem notar que el PSC premianenc denunciava al seu compte d'Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens, diuen, cap de les mesures anunciades pel govern en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç en general al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates, segons diuen a la publicació.
0: Premià Media, informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ajuntament informa que mentre duri la Festa Major, els contenidors de brossa s'obriran prement el botó d'obertura i no caldrà fer servir ni targeta ni aplicació de mòbil. Tot i això, els usuaris podran igualment utilitzar, si ho desitgen, tant la targeta com l'aplicació i es farà registre de l'ús, de manera que, finalment, aquest ús quedarà reflectit en la taxa de la brossa. Així mateix, hi haurà bújols de reforç als espais on se celebrin els actes de la Festa Major. Es dona el cas que aquesta excepció momentània en el tancament dels contenidors s'aproxima força al model d'ús que té la intenció d'adoptar el govern el 2027, ja que justament consistirà a obrir els contenidors, però donant l'opció als usuaris de continuar utilitzant la identificació de manera voluntària, per tal que els usos quedin registrats electrònicament, i reforçar paral·lelament els premis i les penalitzacions a la taxa variable. Els últims dies, dos grups municipals han demanat que els contenidors s'obrissin ja aquest estiu, a la qual cosa el govern ha fet notar que això seria il·legal perquè contravindria l'ordenança actual i, de retruc, la normativa europea, i que per fer-ho caldrà esperar a la revisió d'ordenances per l'any vinent. Ara, l'excepció de Festa Major es justifica, segons ens indica l'Ajuntament, en el fet que hi hagi molta gent al carrer i també vingui molta gent de fora. I ens remarquen també el fet que els contenidors no queden tècnicament tancats, sinó que cal prémer el botó per obrir-los.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanya d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, però jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
1: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després de tancat el recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny. Segons l'informe, es mantenen, no s'incrementen les situacions anòmales i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància, les avaries dels sistemes de climatització i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades al passadís en condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que es recull a l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es van sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Fernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes. Per tot plegat, Millorem Bus insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que d'entrada suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. La presidenta de Comerç, Premià, Núria Vázquez, ha justificat avui la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem ahir, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats de promoció i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà d'accions publicitàries. Per això, i perquè segons ella serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des de Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Maresme ha tingut el suport de la FEGEM. Pintura, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La sala Premià recull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
5: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo... I tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
4: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la sala Premià Art i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost en l'horari habitual de la sala.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
7: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez que tocaban petos electrónicos, que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todos resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
6: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
1: Pel que fa al temps, el pic de la tercera onada de color serà magnànim al Maresme. Calor intensa, però ni de bon tros, amb els registres d'altres comarques. Aquí ens movem avui i demà entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima. Cel mig ennuvolat.
0: Premià Mèdia, informació.
4: Un col·lectiu de joves vinculats al Consell per la República i a l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on fa temps que assenyalen l'estop utilitzant respectivament les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'està desplegant la campanya. Són municipis sobretot del Maresme i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció.
0: Premià Mèdia, informació. Estàs escoltant? Premià Mèdia.
8: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
9: Funky Tracks Radio.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Primera nit de festa major. I com qualsevol bona nit, comença amb un bon sopar. Doncs què has portat per sopar avui?
2: Truita de patata i ceba i després embotits.
3: Botifarra de el Frankfurt de la Perla.
4: Doncs jo un entrepà de pernil salat.
5: Hem vingut aquí al sushi d'aquí, amb els de casa, eh?
6: Pues mira, jo he portat un llumillo, ella una pasta, una amanida de pasta i patates chips i això.
7: Una mica de tot, patates, bueno, begudes també, no? Al final un yo pongo de tota la vida.
1: Molt bé, aprofita per fer la falca. Quan serà el llagostí amb xocolata?
7: Doncs mira, serà el dia 10 de juliol, el dia de Sant Cristòfol, a la plaça de la Sardana, a 8:45 del vespre.
8: Aquest és un sopar que sempre s'ha fet abans de l'eufòria, la veritat, i és un sopar, no, que ens uneix a totes les colles, sobretot, i jo crec que és un moment molt bonic, no, en aquesta eufòria, ja que ens veiem tots abans, ho celebrem, i després hi ha la gran festa.
9: L'energia que hi ha és molt positiva, no? Aquí sí. Amb la gent, és com en germanor.
5: Estem aquí a tope i estem esperant el moment gros de la nit, bàsicament.
1: I ara que ja hem sopat, cap al seguici i cap a l'eufòria.

0: hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa a qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per a casos com aquest que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'ha presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor més que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat, l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887,71 euros amb l'IVA inclòs.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Premianencs i premianenques, veïns i veïnes. Ja estem de festa major. Jo només vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan ple cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Alguns gaudeixen molt de la festa, altres la pateixen una miqueta, però al final tots som festa, tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major, que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment. I per la meva part ja està, perquè sabeu que el protagonisme, el pregó de la Festa Major, és per l'entitat de l'any. I aquest any, l'entitat de l'any, és una entitat que té tants anys com la tradició dels Pirates i Premianencs. I sense ells i sense elles no entendríem la festa tal com l'entenem ara mateix. Ens han posat passió, ens han posat moltes espurnes, ens han posat foc i ens han donat caliu a la festa tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, avui el pregó és un plaer de cedir-lo a l'entitat de l'any, a simplement Diables.

són 30 anys que estem els diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum els molesta la roba o els trons no els deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.

Ser diable no és qualsevol cosa. És portar el foc a les venes. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.

Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa els mesos més freds de l'oratori. La flama del Canigó baixem amb glòria. I a cada festa hi plantem els peus. De l'animalista a la nit dels museus fem història. Som l'ànima de Premià per molt que us queixeu.

El 1996 vam néixer. Simplement Diables es va fer realitat. Quatre punquis van creure i hem seguit fins l'actualitat. Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.

Quan Gafarró i Gafarronet desperten, ja podeu començar a tremolar, que venen a cremar la vila i no deixaran a ningú sense cridar. Fins als seus ulls hi crema la ràbia i passió, al veure al seu voltant les cares d'il·lusió. Dels seus becs i ales surt el seu foc, i ja podeu córrer, que no podreu amagar-vos enlloc.

0: gràcies.
1: Som els diablons de març, petits però endemoniats. Avui juguem amb espurnes, ja us podeu donar per socarrats.
2: Quin goig veure aquesta canalla, amb més rauja que nosaltres. Si així venen de petits, de grans faran tremolar les places.

De la flama més pura en som els portadors, doncs a inflamats no ens calen ni espurnes ni trons. Fem ballar el foc al nostre ritme amb badalines joves, avis i parelles. I aneu amb compte que d'una bufada no us sucarrimem les celles.

0: Mismo compañero.
1: Ja no som els més petits, portem el foc dins la sang. Quan la colla jove surt, el carrer es fa massa gran. No busquem el vostre lloc, el nostre ja ens l'hem guanyat. Avui només encendrem la plaça, demà encendrem la ciutat.
2: I aquests som els Simplement Diables que celebrem el nostre 30è aniversari. I ara sí, en prosa, voler agrair a tots els que heu format part d'aquesta colla des dels inicis i al llarg de tots aquests anys per portar-la fins on és avui. I a totes les premianenques i els premianencs que han perdut la por i han entrat al correfoc a ballar amb nosaltres sota les espurnes. És un orgull per ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la Festa Major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir! Vaya gallo! Visca Sant Cristòfol!
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: La fantasia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament, i ara ens han anunciat que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per a les obres de reforma, sense donar, però, més detalls.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos al govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judith Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència, i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol un augment dels efectius policials al Maresme d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanya d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, però jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
1: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC, premianenc, denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem-vos Baix Maresme després de tancat el recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny. Segons l'informe, es mantenen, no s'incrementen les situacions anòmales i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància, les avaries dels sistemes de climatització i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades al passadís en condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que es recull a l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es van sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Fernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes. Per tot plegat, Millorem-vos insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que d'entrada suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. La presidenta de Comerç, Premià, Núria Vázquez, ha justificat avui la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem ahir, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats de promoció i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà d'accions publicitàries. Per això, i perquè segons ella serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des del Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. Pintura, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La Sala Premiar recull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
5: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo, i tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
4: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la Sala Premiar i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost en l'horari habitual de la sala.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
7: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez, que tocaban petos electrónicos, que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todos resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y, no, y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
6: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
1: Pel que fa al temps, el pic de la tercera onada de color serà magnànim al Maresme. Calor intensa, però ni de bon tros, amb els registres d'altres comarques. Aquí ens movem avui i demà entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima. Cel mig ennuvolat.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
9: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament.
8: Recordem que les obres de reforma del Boramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
0: Premià Mèdia. Informació.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Nosaltres sempre l'encarem amb molt d'optimisme i amb molta alegria, també amb una càrrega de responsabilitat important, perquè crec que no hi ha cap festa major al nostre entorn que acumuli tants actes tan diferents en tan poc temps, en tan pocs quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la logística es complica. La comissió de festes ha fet un gran treball, estem de celebració del 30 aniversari de Parelles i Premianencs, creiem que a l'inici prefesta d'ahir doncs, també ens va generar molt bones vibracions, i el que esperem és això, que l'onada de calor atenuï una miqueta i ens deixi gaudir de la festa com cal, no?
2: 30 anys que arriben els Pirates a Premià i que han convertit la nostra festa major en aquesta festa tan participativa i tan emocionant que tenim. Amb ganes de fer algunes coses per celebrar-ho, jo que han introduït algunes activitats noves, hem fet les banderoles noves amb els quatre gegants de la festa major, que ja feia temps que faltava la llumara i era com una cosa que havíem d'endreçar. Veureu doncs, aquesta nit el desembarcament, tindre en compte aquests 30 anys, espero que us agradi, la veritat és que amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt feliços de tenir aquesta festa tan participativa. També recordar-vos que demà és el desembarcament petit i que també fan 10 anys.
1: Crec que hi ha hagut una comunió i una cohesió entre els esforços que es fan des de l'Ajuntament per generar els espais per poder treballar, i tothom empeny pel mateix camí, doncs els actes són millors, la implicació ciutadana és molt més gran, diguem que es respira millor ambient, i tot això doncs ho acaba gaudint doncs el veí i la veïna, que són els que han d'estar doncs, al carrer passant-ho bé a les festes, no?
2: Si no fos pels voluntaris i per les entitats que hi ha al darrere, i evidentment per l'equip de Cultura i Festes, tot aquest teixit social, entitats, persones, voluntaris que pensen, que proposen i que estan sempre al darrere, doncs no, ni a bon tros seria el que tenim. L'enlairada dels coets, dels 12 coets i el repic de campanes, que donen com el tret de sortida oficial de la festa major, tot i que des de fa ja bastants anys, en realitat comencem amb l'Eufòria, que també és un acte que va començar així de manera espontània i ja s'ha consolidat.
3: Soc el que inaugura la festa major, encara que hi va haver lo de bòlit i tot això, però el dia de la festa comença avui. Jo vaig començar fa 31 anys, però abans es tiraven des del campanar. I va haver-hi un capellà que no li va agradar. Tots els regidors tiren un coet i ja està. I després la traca. 12, perquè són 12 campanades, és les 12 del migdia que comença oficialment la festa major.
1: Hi ha molts actes de la festa major que m'agraden molt, i evidentment no diré un per no desmereixer un altre, però jo, des de petit, m'ha fascinat el Festival de Focs Artificials. I des que tinc aquest càrrec, és el dia i és el moment en què puc tombar a la sorra de la platja de Llevant, mirar el cel i dir, que bonic és això.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després del tancat i processat del recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny, un informe que l'entitat elabora a partir de les comunicacions als mateixos usuaris de les línies de bus interurbà que uneixen Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona. Segons aquest informe, es mantenen o s'incrementen les situacions anòmales, vehicles plens, retards, usuaris que es queden a la parada i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància recurrent, les avaries dels sistemes de climatització dels cotxes i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades i dretes al passadís, amb condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que recull en l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es va sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Hernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes, cosa que porta l'entitat a sospitar que no existeix cap protocol que faci que les denúncies es tradueixin ni en requeriments ni en sancions de la Generalitat a la concessionària. Per tot plegat, Millorem Bus insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que, d'entrada, suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. Tot això passa poc després que la Generalitat anunciés precisament un nou pla de xoc per introduir millores en les línies interurbanes de bus de tot el país. Pla de xoc pressupostat amb 21 milions d'euros. Des d'aleshores no s'ha tingut més notícia de les mesures concretes que s'aplicaran ni com es distribuirà la inversió, però el Departament de Territori va donar a entendre que les millores es començarien a notar passat l'estiu.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Ens aturarem, pirata fins a la mort.
1: M'agrada molt la festa major. Ens fan el desembarcament.
2: A mi també m'agraden els pirates perquè són molt més bons que els premianencs i m'agraden més.
3: Perquè són més divertits que els premianencs.
2: Sí, ha sigut molt xulo. Quan dutxaven amb els premianencs. M'estic passant molt bé.
1: Premianenca, perquè guanyen al final.
4: És el nostre primer desembarcament, la primera festa major. Som nous aquí a Premià de Mar vivint i ha estat molt, molt espectacular, molt bé. Ja vam estar ahir a la nit i ens va agradar molt i aquesta de petits, perfecta. La de menuts ha estat molt, molt bonica, la veritat.
5: Jo sóc de Premià de tota la vida, des dels 3 anys que hi participo i elles pues, també des de petites intentem sempre estar participant-hi, sí. Molt bé, estem molt remullats, doncs ens estem passant molt bé. La veritat és que gaudint i de la coloreta també i intentant pues, això, aprofitar aquestes estonetes. Hem saltat molt, ens hem tirat molta aigua i ens ha ajudat a suportar aquestes altes temperatures, però molt bé, molt divertit.
6: L'altre dia veia que tothom anava de pirata, dic, pues jo avui aquest any anirem de premianencs, no sé, per ser una mica diferent. Des que vam venir a viure aquí, tots els anys.
7: Com està anant? Molt bé, vull dir, massa calor potser, però tot molt bé, com cada any. Tot xulo, amb les llums i tot, bueno, cada any és una mica més espectacular, el trobo, no? Els nens que pugen i pel balcó i ens mullem tots i tal, és xulo.
8: Fa goig veure la gent pel carrer, tothom disfressat, tothom participant dels actes. Dóna molta vida. Els vivim doblement, el de grans i el de petits.
9: Els escoltes.
10: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
2: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
1: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro des de les obres a l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i sobretot per esvair suspicàcies i rumorologia en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici que s'està reformant i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i que manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs escolar i entrant més en detall ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fan el revestiment tèrmic exterior que hauria d'aïllar les aules de la calor. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com diem, li ha servit per rebatre els arguments a dit dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
2: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. Perquè aquí hauríem d'estar tots units i fer pinya per intentar que això sigui una realitat. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques i de polir responsabilitats. Però de moment no. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs. Per tant, insisteixo, teniu dues opcions. Fer confiança a l'Ajuntament, als tècnics que estan treballant amb això, perquè evidentment jo no sóc tècnic i només estic transmetent el que em diuen l'equip tècnic, o fer cas de la rumorologia i atiar uns nervis que són innecessaris.
1: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'hauria d'enllestir un cop hagin començat les classes.
2: El que no serà possible serà fer la urbanització de tota la part que ara veureu darrere meu, aquesta part d'aquí, és a dir, hi haurà pati en aquesta zona d'aquí, però aquesta zona que ja toca la Riera és una part que hem previst de fer juntament amb l'Escola dels Corriols perquè sigui un parc annex a l'escola, i això doncs ho enllestirem a mida que vagi avançant el curs de manera separada i aïllada amb tota la seguretat per als nens i nenes que vinguin en aquesta escola.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi que crema des de les 3 de la tarda, aproximadament a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha obligat a evacuar tant un càmping com una casa de colònies i a confinar diverses cases i un hostal. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda. Doncs, de moment, l'última informació dels bombers és que ja s'han cremat unes 70 hectàrees. Estan treballant per encerclar el perímetre d'aquest incendi, que encara està actiu, no està controlat. S'han evacuat dos punts crítics. A part dels que comentaves, també hi ha el CREA, el Centre de Menors Tutelats de Puigdolena, que s'ha hagut d'evacuar per la proximitat de les flames. També s'han confinat les cases del Pla de Casanova, un hostal rural, i les flames avancen de moment ara en direcció al terme municipal de Sant Martí de Centelles, ja a la comarca d'Osona, i esperem que hi hagin properament noves novetats dels bombers de la Generalitat per conèixer com avança la situació d'aquest incendi forestal.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentíem, estem molt pendents a veure com evoluciona. I és que l'onada de calor arriba avui al pic de temperatures. Avui, a punts del país, s'estan assolint temperatures superiors als 40 graus. Els municipis on el termòmetre s'ha enfilat més aquest matí, de moment fins al migdia, són Anglès, a la Selva, en 42,4, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, Vacarisses, al Vallès Occidental, 41,8, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 41,6. Hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Parlem de la plana política. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte al baròmetre del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria el 25% en estimació de vot. Tot plegat, segons els sondeig del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, aquestes dades suposen una distància important, gairebé de 6 punts. Es tracta del primer sondeig que es fa després de la condemna de presó de l'exministre ministre de Transport José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. I el nou Sant Jordi tindrà un màxim de 9.000 espectadors de capacitat amb l'objectiu d'atraure tants noms internacionals com tele local. Avui s'ha presentat el projecte escollit per reformar la sala de concerts de l'estudi barceloní de Jorge Vidal. La proposta vol convertir el Sant Jordi Club en la primera gran sala de l'Estat concebuda per grans.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
4: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
3: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudicarà els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament.
5: 7 medalles del Gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
6: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
10: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
14: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
15: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens acompanya Justo Molinero, fundador de Ràdio Teletaxi i una de les veus més reconeixibles de la Ràdio Popular a Catalunya. Aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Comunicació, un reconeixement a més de 4 dècades de trajectòria connectant amb milers d'oients. Arribat a Catalunya des de Villanueva de Córdoba, Molinero va començar pràcticament des de zero fins a impulsar un projecte radiofònic que, amb els anys, s'ha acabat consolidant com una de les emissores més populars del país, una ràdio on la música, la veu de la gent i la realitat de les classes treballadores s'han fusionat a través de les zones. Justo Molinero, benvingut de nou a la ràdio.
2: Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
1: Per nosaltres és un plaer que estiguis avui amb nosaltres i hem d'anar

0: Vull dir, em sento així i amb tot el reconeixement per tots els mataronins.
1: 45 anys de trajectòria donen per molt. Què li diu l'experiència de tot aquest temps dedicat a la comunicació a casa nostra, a Catalunya?
0: Clar, com que hem anat any rere any adaptant-nos a la situació i a tot el que surt, pues res, mires enrere i veus que sí, que ho has anat fent bé, perquè t'has anat adaptant als moments.
1: Mm-hmm. Recorda aquella trucada quan li van dir que li donaven aquest Premi Nacional de Comunicació? Com va ser aquell moment? Qui el va trucar?
0: Bueno, van trucar a la nostra secretària, la Sònia, que va ser la que li van dir, després ella m'ho va dir a mi, no me ho creia, aquesta la veritat, no me ho creia, no.
1: I com et vas preparar per aquell moment? Perquè estàs acostumadíssim a parlar en públic, però suposo que aquell moment també, i ho deies justament en el teu Parlament, acompanyat de moltíssima gent molt important del panorama català.
0: Sí, sí, bueno, em va fer molta il·lusió i fins i tot no me ho creia, no?, que davant de tanta gent, jo que sóc un, bueno, nouvingut, pues allà, molt bé.
1: Parlaves de nouvingut, però el teu vincle, deies que ets fill de Mataró, també de Catalunya. Com recordes aquells orígens? Perquè aquests dies he estat mirant i escoltant moltes entrevistes que t'han fet doncs, derivades d'aquest premi, d'aquest reconeixement, i no coneixia l'origen de Radio Teletaxi, i en principi l'origen va ser una necessitat, no?, vinculada als passatgers del taxi.
0: Sí, sí, sí. I com que Barcelona es preparava o Catalunya per los Mundials de Futbol de l'any 82, vaig pensar, si fem aquí i tal, bueno, i aquesta va ser la idea i així vam començar.
1: Uh-huh. Que la idea era que la gent que anava als taxis i perdia objectes els poguessin trobar a través de les zones.
0: Claro, a través de l'emissora, això era important, i nosaltres poder donar el nostre número i que la gent ens hi pogués trucar i demanar el taxi amb més facilitat.
1: Que bé. Com decideixes això? La idea era clara, però com decideixes crear de la ràdio doncs tot aquest món en el qual t'has envoltat durant tots aquests anys?
0: Bueno, estàs fent una cosa, penses que alguna altra cosa hauries de fer i així vas fent.
1: Vas fent i vas entrant en tot aquest món. A dia d'avui, parlar de ràdio i de ràdio en directe és gairebé un luxe, perquè ho parlàvem ara fora de micro, ha canviat moltíssim, no?, el panorama radiofònic de casa nostra, els ingressos, les inversions que s'hi fan i també les necessitats. No sé com Radio Teletaxi s'ha anat adaptant també a aquestes necessitats.
0: Sí, bueno, és difícil, és molt complicat, però, bueno, ens hem anat adaptant. Gràcies a Déu que tenim clients que creuen en nosaltres i aquí estem. L'altre dia pensava en la Conxita, Automòbils Conxita, pues ser la primera, el primer client que vam tenir ja fa molts anys i encara estem, encara estem nosaltres.
1: De fet, Justo, té una part molt creativa Radio Teletaxi, suposo que de tu ve una gran part, perquè és veritat que heu aconseguit crear com una gran família, teniu la loteria, feu concerts, heu arribat a fer teatre, feu programació en directe, feu moltíssimes coses, no? És a dir, que Radio Teletaxi és com el nexe d'unió de moltíssima activitat.
0: I de molta gent, sí, sí, sí, estem molt contents que sí, tenim un equip de companys molt bons i d'aquí pues, van sortir coses i no sé, a lo millor demà en surt una altra i també la fem.
1: Amb tot aquest temps, ara és veritat que fa un temps que ja no t'escoltem de manera regular, no?, a les emissions de Radio Teletaxi, com portes aquesta retirada o retirada parcial de les zones?
0: Bueno, em costa, molts dies em costa, no? T'aixeques i ui, què fas, no? Però bueno, jo vaig cada dia a l'emissora, tinc molt bona relació amb tots els companys i allà estem, faig falques i, bueno,
1: bé. Que hem de parlar, després parlarem d'aquestes falques, perquè són també amb un to i amb una gràcia natural que durant molts anys han estat molt reconeixibles també per als oients. Tens família, fills, nets, nebots, que d'alguna manera sembla que agafaran el relleu de Radio Teletaxi?
0: Bueno, tinc, gràcies a Déu, l'Andrea, la meva filla, que de fet ja s'està encarregant de la ràdio i la portarà i jo crec que anirà bé, també.
1: De fet, t'escoltava fa temps enrere amb l'Albert Om i deies, home, no sé cap a on tirarà Radio Teletaxi, si tindrà continuïtat quan jo ho acabi de deixar del tot. Ara sembla ser que això estaria garantit, si més no, els propers anys.
0: Sí, jo crec que sí, que la continuïtat de Radio Teletaxi pues, està garantida, sí.
1: I suposo que després de tants anys això fa il·lusió, no?, saber que el projecte que va néixer continuarà endavant.
0: Hombre, i tant, i anar a parlar amb clients, i què, tal, pues no, res, continuar, i vinga, i tal, i, bueno.
1: Ara que tu has conegut a moltíssima gent i has fet moltíssima ràdio i has anat a veure moltes emissores, com creus que està el panorama de la

0: ràdio a casa nostra, a Catalunya, a dia d'avui?
1: Bueno, la ràdio ja fa... Bueno, moltes vegades que se la van carregar. Quan va néixer la televisió ja deia tothom que li quedaven 3 dies a la ràdio. Sempre hi ha la gent aquesta que sap tant, però la ràdio continua i jo crec que la ràdio està viva i continuarà encara molt més, sí.
0: De fet, deia a la presentació que Ràdio Teletaxi està també una manera d'explicar la Catalunya a la immigració obrera, la gent que va venir a treballar. De fet, Justo, ho has explicat molt bé, perquè justament tu i la teva família veu ser exemple d'això. Suposo que també teniu doncs, aquest guin cap a la societat, no? de ser una ràdio que acull.
1: I tant que sí, que és una ràdio d'acollida, sí, molt bé. I estem molt orgullosos i estem molt bé, i la gent sí... la sent com seva, que això és molt important, i aquí estem, sí.
0: Ens deies, aquests patrocinadors, aquesta gent que forma part de la casa, i el que sí que teniu és un gran grau de fidelitat, no? Perquè hi ha doncs, empreses, marques, autònoms que us han acompanyat des del primer dia, i a dia d'avui encara sonen per la Teletaxi.
1: Sí, bueno, aquesta fidelitat, això és molt important, i això te l'has d'anar guanyant, dia a dia. I estem molt contents, els nostres clients formen part del nostre tarannà, de la nostra empresa, i bueno, bé.
0: Que al final sou una gran família i, de fet, ho feu veure així als oients, no? Perquè qui escolti Ràdio Teletaxi són molt reconeixibles els noms, els cognoms, les cares dels locutors, i els oients els entenen com a part de la seva pròpia família. Com es treballa aquest vincle per aconseguir que això passi?
1: Bueno, això, pues mira, dient la veritat i parlant i dient el que creus en aquest moment, sí, hi ha molts clients, gent que truca, però un client, mira, si va un client que nosaltres anunciem, pues també forma part del nostra drenada, de la nostra història. Jo crec que sí, que entre clients i oients i la ràdio, pues tot una pinya.
0: Al final feu una pinya molt gran, i et deia que el fet de que aconseguiu fer gairebé ràdio en directe, no les 24 hores al dia, però sí en un gran gruix d'hores, suposo que és també una aposta forta en un moment en el qual la ràdio, com bé deies just abans, l'han condemnat moltes vegades. Vosaltres hi seguiu apostant, i seguiu apostant capital perquè hi hagi ràdio que la gent se la senti seva i en directe.
1: I tant, nosaltres apostem per la ràdio... sempre, bueno, por estar gairebé les 24 hores en directe, però menys un parell d'hores a la matinada, perquè la gent, i bueno, posa música, la gent està treballant o el que sigui, però bueno, estem sempre en directe, estem darrere dels nostres oients, los estimem, li agraïm molt que siguin amb nosaltres, i aquí estem.
0: De fet, ho has dit, gairebé 2 o 3 hores al dia que no s'emet, a la matinada, de 3 a 6 o de 2 a 5, em sembla, però la resta del dia hi ha programació contínua, inclús hi ha franges que hi ha 2 locutors. Per tant, l'aposta és forta, és ferma, i d'alguna manera crec que ara sou de les poques emissores, si no dir l'única de Catalunya, que té programació diària en directe totes les hores del dia.
1: És que nosaltres hi creiem. I creiem en els nostres companys, i creiem en els nostres oients, i per tant aquí hi som, i creiem en nosaltres mateixos.
0: Aquests locutors, que de fet escoltava alguns en altres moments, que també han fet entrevistes i parlaven també, i deien justo que més enllà d'un cap o d'un jefe per ells, ets la seva família, de molts d'ells, i molts han començat amb tu a la ràdio,
1: sí.
0: I han après moltíssim. Són deixebles, sí. Una mica del que tu vas començar, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, això és bo, no? No tenim gent. Bueno, això és una família allà. Sí.
0: Què són per tu el teu equip, la gent que treballa amb tu, que ha treballat durant tots aquests anys?
1: Bueno, som els meus companys, som els meus amics, som els meus necessaris. Vull dir, jo parlo cada dia amb ells i, bueno, hi ha molt bon rotllo. I si necessiten alguna cosa o volen comentar qualsevol cosa, doncs aquí estem.
0: Que bé. Justo, ara parlàvem d'aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació. Tu ho has dit moltes vegades, per tu Catalunya és casa teva, i així ho has sentit sempre, i quan ha fet falta t'hi has implicat amb la causa catalana.
1: I tant, i aquí estaré, m'implicaré i faré el que sigui. Aquesta és la meva terra, aquesta terra em va donar la possibilitat de poder-me desenvolupar com persona, i me l'estimo com meva, i aquí sóc.
0: Que això és un reconeixement molt gran, i de fet també fas moltíssima gala de la comarca del Maresme, de Mataró, que ho sents com a casa teva, i de fet els orígens de Ràdio Teletaxi estan molt lligats també amb la ciutat de Mataró, no?
1: I
0: és
1: tant,
0: a dir, que
1: tu
0: dius que és el quilòmetre zero del projecte.
1: Sí, aquí estem, el quilòmetre zero del projecte, és veritat. Mataró és una ciutat molt eixerida i molt bé, jo me l'estimo molt, i la seva gent.
0: Que bé. Sí. Amb tot plegat, aquesta vida dedicada a la ràdio, has hagut de renunciar a moltes coses, justo, i posar per davant la, la ràdio, o has sabut compaginar bé la teva vida personal, familiar, amb el negoci?
1: Sí, sí, això jo ho he fet bé, ho he compaginat bé, he estat en la ràdio, però he estat en la meva vida, i bueno, a la ràdio li dec tot. La meva dona la vaig conèixer per la ràdio. Mm-hmm. I vull dir, i així.
0: No sabia que us veu conèixer a la ràdio. Ella era oient o treballava a la ràdio? Com va ser aquesta unió?
1: Era oient.
0: Era oient.
1: I va venir un dia a l'emissora i ens van conèixer.
0: Home, doncs per tant sí que li deus tot a la ràdio, perquè vas trobar també aquesta relació, aquesta persona, aquesta dona, que t'ha acompanyat en el projecte, amb veu pròpia i amb caràcter propi, també, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. Bonita, la Montse.
0: Total, sí, sí, sí, ha fet moltíssimes coses, és molt creativa, també, i també doncs, l'hem pogut escoltar i veure també en els programes, perquè justo estem parlant de ràdio, però és veritat que Ràdio Teletaxi ha fet televisió, ara esteu fent un avanç en tot el sistema digital de xarxes socials, és a dir, que no desateneu cap via que mantingui la continuïtat del projecte.
1: Clar, no, no, i volem estar aquí en l'oro cada dia, sí, sí, això és molt important, sí.
0: Mhm. Estem en un moment, i que d'alguna manera se t'està reconeixent tota aquesta feina, creus que et queda encara alguna cosa per fer o alguna cosa per aportar més enllà que diguis això, ho hem de fer en el moment que toqui?
1: No, però com que estem a l'oro cada dia, doncs si surt alguna cosa que creu que tal, doncs nosaltres endavant, i així la tirarem i així la farem, i bueno, estem fent també concert amb artistes nostres que mai si haguessin pogut pensar que vindrien per aquí a Barcelona a actuar i, bueno, i amb gran èxit.
0: Que bé, que això és brutal, aquests concerts que organitzeu arreu del territori català i la gent que respon perfectament a aquestes convocatòries, que hi participen, de la loteria, per exemple, és a dir, feu moltíssimes coses i teniu un públic molt fidel que us acompanya, i això suposo que és el que voldria qualsevol mitjà de comunicació, tenir un públic fidel que els acompanya allà on van, no?
1: Jo crec que sí, sense públic fidel no seríem res, clar.
0: Justo, aquests dies estàs fent moltes entrevistes, et costa parlar de tu o ja t'hi has acostumat? Ho has acabat encaixant ja com a part de la feina?
1: Sí, sí, no, no, a mi no em costa parlar de mi ni parlar de ningú.
0: Molt bé, doncs gairebé per acabar et volíem preguntar cap a on creus que anirà a partir d'ara la comunicació, la ràdio de casa nostra, quines són les vies de futur que s'obren, perquè ja estem en un món totalment digital, cap a on anirà tot plegat?
1: Jo crec que continuarà la ràdio, continuarà adaptant-se a les noves normatives i les noves tecnologies que puguin anar sortint, com la ràdio digital. Jo crec que la ràdio està garantida i la gent de la ràdio, vosaltres, els que feu la ràdio, lo aneu fent possible.
0: I hem de parlar i hem de fer èmfasi justament en això, en aquesta manera que durant tots aquests anys has fet aquesta publicitat, aquestes falques publicitàries, justo. Això, com va néixer i d'on va sortir aquesta idea tan característica dels anuncis que has fet durant,
1: bueno,
0: tots aquests temps?
1: La idea va ser meva i va sortir així. Encaixava bé a la ràdio. I així continuem fent-lo, sí.
0: Que bé, a dia d'avui encara graves per això, falques, sí, publicitàries.
1: Sí, sí, sí, gairebé cada dia.
0: Déu meu. I t'ho demanen justament la gent, suposo, no? És a dir, sí, que la faci el justo, eh?
1: Sí, sí, sí, que ho faci el justo, sí.
0: Que bé, que bé. Sí, sí. Quina és la cosa? Recordes alguna cosa que diguis, ostres, això em va costar molt fer la falca d'això i encaixar-ho, això? Algun producte, alguna empresa que diguessis aquí, ai, ai, ai, o no?
1: No, normalment no. Si no, ja no me'l proposen perquè saben que diria que no.
0: Clar, clar.
1: I, per tant, cap problema.
0: De fet, aquest any, Premià Mèdia, la nostra ràdio, fa 40 anys. No sé si ens voldries dedicar algun missatge o alguna cosa per dir-nos després d'aquesta trajectòria, que gairebé en paral·lel hem anat visquent amb Ràdio Teletaxi.
1: Bueno, pues que la ràdio està viva, que portem molts anys, però encara falten molt més, que està envoltada de gran professional com tu, gent que lo fa possible cada dia, amb molta il·lusió, i això és l'important.
0: Doncs, Justo, gràcies per estar avui amb nosaltres, per compartir amb nosaltres aquesta estona, i de nou felicitats també per tots aquests reconeixements més que merescuts que estàs rebent en aquests anys.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i aquí estic per lo que necessiteu, i vinga, endavant.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i, sobretot, en la recerca de finançament per intervenir-hi per tal, deia la portaveu Luz Cánovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cánovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
4: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra el que necessita aquesta cooperativa són molts diners d'inversió, no? I jo crec que, a més, ara la responsabilitat, que en el moment que sigui nostre, nosaltres hem d'assolir qualsevol desperfecte o qualsevol responsabilitat respecte a aquest edifici. Així que, bueno, amb ganes de veure algun projecte. Jo crec que tots tenim moltes ganes de fer moltes coses aquí, a aquest edifici. El que passa és que, clar, a veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions per poder rehabilitar-ho el més ràpid possible, que estigui a disposició de tots els veïns i veïnes de Premià.
3: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: amb moltes ganes. Per a mi ja sempre és una diada superimportant per nosaltres. És l'última del tram i en la que encarem tres castells que fins ara han sigut màxims per la colla, que és el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7.
1: Doncs un any més, per 28a vegada, si no m'equivoco, amb moltes ganes, en el nostre nivell actual. La previsió doncs, és estrenar un castell com és el 7 de 8, que ja és un salt de qualitat important. Home, s'ha fet molta feina, renovació forçada, per això el nivell està més baix de potser del que estem acostumats aquí a Premià, que sigui un pas més, avui en farem un si tot va bé, doncs per Santes en fem potser dos.

0: Bé, la veritat és que ha anat bé, perquè hem començat d'hora, una mica més abans, hem tingut una temperatura agraïda. Sí que és veritat que hem començat amb el 5, hem hagut de desmuntar per petites mesures que no estaven d'acord amb el castell. Després hem fet dos intents desmuntats de 3 amb agulla, que no han quallat per mides, per la baixada, perquè no trobàvem les mides, hem canviat, hem fet un 3 lleuger molt de futur, i després hem tancat la diada amb un 4 de 7, també, lleugeret. El pilar de 5 i els 3 pilars de sortir del balcó típics d'aquí Premià. I el bo és poder venir aquí a Premià aquesta diada que és tan nostrada ja per nosaltres, actuar amb capgrossos a la plaça de Premià i ens fa una il·lusió tremenda.
1: Premià, una ciutat que ens encanta, que ens sentim com a casa. Un 3 de 8, un 3 de 8 molt bo en primera ronda. En tercera ronda hem fet el 4 de 8. No ha estat del tot perfecte i hem pogut estrenar en segona ronda aquest 7 de 8, el primer de la temporada. Una temporada que estem treballant moltíssim en el cop d'assaig. Ens mereixíem una miqueta, un petit premi, una petita alegria. És molt positiu, a 2 setmanes de la Festa Major de les Santes. Per tant, valorem molt positivament aquesta estrena.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, fa una primera valoració molt positiva de la Festa Major i assegura que l'edició d'enguany ha estat un èxit, tot i que encara està pendent d'analitzar amb detall el desenvolupament de cadascun dels actes. Destaca la gran resposta de la ciutadania, que ha mantingut una elevada participació malgrat els episodis de calor extrema que ha marcat bona part de la setmana. En aquest primer balanç posa l'accent en el repte que representava commemorar els 30 anys del desembarcament pirata, una efemèride que considera espectacular. També subratlla l'èxit de novetats com els llagostins amb xocolata o el joc de bàndols premiat en joc, així com la recuperació de la ruixadeta i la consolidació de propostes com l'Aldarull i el campament pirata.
3: Teníem un repte important, que era la celebració dels 30 anys del desembarcament pirata, i va ser espectacular. Novetats com els llagostins amb xocolata o el Premià en Joc han estat un èxit també, Premià en Joc, fomentant encara més la participació a aquesta festa tan nostra. Hem recuperat la ruixadeta i d'altres actes nous o recuperats de fa poc es van consolidant també, com l'Aldarull o el campament pirata.
2: Anglí ha volgut agrair especialment la implicació de la ciutadania, així com la feina de l'equip de Cultura i Festes, de la resta de treballadors municipals, dels voluntaris i de les entitats. Segons la regidora, la Festa Major és possible gràcies a...
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari 2 a 1 Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanya d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, però jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
1: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudica els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després de tancat el recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny. Segons l'informe, es mantenen, no s'incrementen les situacions anòmales i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància, les avaries dels sistemes de climatització i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades al passadís en condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que es recull a l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es van sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Fernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes. Per tot plegat, Millorem-vos insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que d'entrada suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. La presidenta de Comerç, Premià, Núria Vázquez, ha justificat avui la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem ahir, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats de promoció i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà d'accions publicitàries. Per això, i perquè segons ella serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des del Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Maresme ha tingut el suport de la FEGEM. Pintura, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La sala Premià recull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
5: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo... I tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
4: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la sala Premià Art i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost en l'horari habitual de la sala.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
7: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez que tocaban petos electrónicos, que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todos resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
6: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
1: Pel que fa al temps, el pic de la tercera onada de calor serà magnànim al Maresme. Calor intensa, però ni de bon tros, amb els registres d'altres comarques. Aquí ens movem avui i demà entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima. Cel mig ennuvolat.
0: Premià Mèdia, informació.
8: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos al govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència, i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol un augment dels efectius policials al Maresme d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
0: Premià Mèdia. Informació. Anys connectant veus, emocions i comunitat. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
10: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
10: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: saps que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo sóc Daniel Lenk.
1: Estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
2: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
1: El correfoc, el foc, moltes coses més. Els capblossos.
3: Arlet, com es diuen els gegants?
1: Matías, Tret i Omar.
4: He vingut a fer carnestoltes, ara sí. Carnestoltes. La diada de Sant Jordi, ara sí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro des de les obres a l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i, sobretot,

0: tot per esvair suspicàcies i rumorologia en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici que s'està reformant i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i que manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs escolar i, entrant més en detall, ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fan el revestiment tèrmic exterior que hauria d'aïllar les aules de la calor. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com diem, li ha servit per rebatre els arguments a dit dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
1: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. Perquè aquí hauríem d'estar tots units i fer pinya per intentar que això sigui una realitat. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques i de polir responsabilitats. Però de moment no. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs. Per tant, insisteixo, teniu dues opcions. Fer confiança a l'Ajuntament, als tècnics que estan treballant amb això, perquè evidentment jo no sóc tècnic i només estic transmetent el que em diuen l'equip tècnic, o fer cas de la rumorologia i atiar uns nervis que són innecessaris.
0: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'hauria d'enllestir un cop hagin començat les classes.
1: El que no serà possible serà fer la urbanització de tota la part que ara veureu darrere meu, aquesta part d'aquí. És a dir, hi haurà pati en aquesta zona d'aquí, però aquesta zona que ja toca la Riera és una part que hem previst de fer juntament amb l'Escola Escorriós perquè sigui un parc annex a l'escola. I això, doncs, ho enllestirem a mesura que vagi avançant el curs de manera separada i aïllada amb tota la seguretat per als nens i nenes que vinguin en aquesta escola.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Simplement Diables són l'entitat de l'any i per això són també els protagonistes del pregó. Nosaltres avui aprofitem aquesta efemèride per parlar amb ells també del seu 30è aniversari. Per això saludem a la Sònia, com estàs?
4: Hola, què tal?
3: També tenim nosaltres l'Adam, com estàs?
5: Bé.
3: I l'Eloi?
6: Què tal?
3: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, i fent context, on neix o quin és l'origen de Simplement Diables?
6: Doncs mira, Simplement Diables va néixer ja el 1996, que fem 30 anys aquest any i tal, i va néixer realment de quatre joves punkis de Premià de tota la vida, que es podem veure ara pel Marina i demés, i res, que volíem fer festa, es van ajuntar i d'aquí van anar tirant. I des d'allà doncs, hem passat pel Sant Pau, per el Gas, a Can Manent, ens hem anat movent, i fins aquí.
3: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta família d'aquests 30 anys que coincideix justament també amb Pirates i Premianencs, aquest desembarcament. Sònia, què és per vosaltres el fet de que se us reconegui d'alguna manera doncs, com a entitat de l'any i també com a pregoners la tasca que heu estat fent durant aquestes 3 dècades?
4: Per nosaltres, com diria qualsevol colla, és un superorgull poder estar aquí, poder fer aquest pregó i sobretot el reconeixement que se'ns fa a la nostra labor. Crec que som una colla que ens hem sabut adaptar als nous temps. Som una colla que hem anat creixent, que fins i tot hem incorporat aquest perfil que de vegades costa, que són els joves, que també els tenim. Per tant, una colla que abarca totes les edats i la cultura del foc, sobretot.
3: Mm-hmm. Sònia, a quin moment viu la cultura popular, diries, actualment? Ens parlaves d'aquestes noves generacions, però quina radiografia en faries a la cultura popular aquí a Premià de Mar?
4: Jo crec que aquí a Premià la cultura en aquests moments, bueno, en aquests moments i sempre considero que és un poble que tenim la cultura cada cap de setmana i això és un privilegi, és a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem algun acte. D'aquí a la radiografia que dius, sí que és cert que ens està costant una miqueta el tema del voluntariat. Hi ha persones que ens estem quedant, que ja ho portem molts anys i les noves incorporacions està costant una mica, però confiem que el que vegin els hi agradi i això els motivi a entrar dintre.
3: Teniu aquestes noves generacions amb els Diablons i en tenim una representació avui. Aran, explica'ns una mica quins són els actes principals on participeu Simplement Diables en aquesta festa major.
5: Doncs el correfoc, el seguici nocturn que va ser ahir, amb l'eufòria, i després el pregó de festa major, que es fa aquest any, i per mi a Diablons és la carretillada.
3: Uh-huh. Aran, ara li preguntava a la Sònia per aquestes noves generacions que comencen i que comencen a formar part de la cultura popular. Explica'ns una mica com vas arribar-hi tu i què és el que et va cridar l'atenció per formar-ne part.
5: Doncs vaig arribar aquí perquè tinc un amic a l'escola que és molt amic meu i em va recomanar venir, i vaig venir i vaig seguir i m'ho passo molt bé sent Diable.
3: Que bé. Eloi, parlar una mica també de, ara mateix doncs, de l'estat, parlàvem de la vostra entitat. Quants membres teniu actualment?
6: Doncs actualment, mira, de Diablons tenim ara uns 24 Diablons, de joves tenim uns 10-12 joves, si no m'equivoco, una mica de memòria, i d'adults estem al voltant de 30. O sigui que som una colla realment gran, que per això tenim tota la sala, per això som capaces de fer cada acte durant molts mesos, no només en festa major, i per això ens apuntem a qualsevol cosa que ens avisin sempre.
3: Molt bé. Sònia, tornant al pregó, que és un dels moments doncs, que més crida l'atenció a la gent que viu a Premià, no? Perquè d'alguna manera doncs, se us regala aquest temps també per expressar-vos, sense fer-nos grans spoilers, però una mica per on anirà una mica l'acció, la reivindicació, la nostàlgia del moment.
4: Farem un pregó una miqueta diferent a el que és el típic discurs que es fa sobre de balcó, perquè faig una mica d'espoiler.
3: Una miqueta, fins on puguis.
4: Bueno, anem a tirar de cultura tradicional i llavors farem una cosa típica que fan els Diables i avui ja ho veureu.
3: Mm-hmm. Molt bé. Tornant a aquest espai on estem, perquè és veritat que nosaltres la Casa de la Festa l'anem descobrint amb totes les entitats que formen part de Bòlit. Eloi, que és per vosaltres tenir doncs, això, una sala, un espai on trobar-vos, guardar material, però sobretot fer una mica aquesta comunitat.
6: És un privilegi. O sigui, estem aquí a Manent, una masia preciosa, amb molta història, i tenir aquesta sala on poder tenir com tot el material feria que veiem aquí de més, estem encantades i molt, molt contentes. O sigui, som molt afortunats realment, perquè a Premià és complicat trobar espais, però que ens donguin aquest espai és magnífic, sí.
3: I suposo, Sònia, que també us permet crear també comunitat amb la resta d'entitats que formen part de Deboli.
4: Sí, sí, per suposat. O sigui, som una gran família entre Deboli des del nostre paraigües i tots per la cultura.
3: Molt bé. Ara us pregunto, quin és el vostre acte preferit de la festa major de tots els que tenim en tota aquesta setmana de festa, Sònia?
4: Jo diria el correfoc, sí, eh? Sobretot, clar que sí.
3: El teu?
5: El correfoc, també.
3: També el correfoc. I el teu, Eloi?
6: Bueno, va, direm el correfoc.
3: Molt bé, molt bé. Ara parlàvem d'aquest canvi generacional. Sònia, si hi ha algú que ens està veient o escoltant ara i diu doncs m'agradaria formar part de Simplement Diables, com ho hauria de fer?
4: Simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, es pot trobar a les xarxes socials, es pot trobar a la pàgina de Deboli, que també està al nostre contacte, ens envia un correu i cap a dintre.
3: Molt bé.
4: I a participar de la cultura.
3: Molt bé, això és importantíssim. Doncs moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major.
4: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
7: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: 380 dorsals venuts per la Sant Premada i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que s'han transcendit de la Sant Premada 2026. La caminada solidària que organitza l'entitat Sant Prem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Unding, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic i durant el trajecte es feien petits espectacles en molts casos interactius. Per participar-hi s'havien venut dorsals i tiquets per la paella popular i de tot plegat se n'ha obtingut al voltant de 2.800 euros i també esperen que en surtin nous associats. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies i especialment donada la calor que feia. L'agraïment el fan avinent també als voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
3: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de 500.000 euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
2: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable, de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
3: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
2: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
3: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
2: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar, i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko goro eta ez du azen.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanya d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, però jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
1: Fem notar, d'altra banda, que ahir el PSC, premianenc, denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudicarà els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem-vos Baix Maresme després de tancat el recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny. Segons l'informe, es mantenen, no s'incrementen les situacions anòmales i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància, les avaries dels sistemes de climatització i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades al passadís en condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que es recull a l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es van sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Fernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes. Per tot plegat, Millorem-vos insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que d'entrada suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. La presidenta de Comerç, Premià, Núria Vázquez, ha justificat avui la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026 entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem ahir, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats de promoció i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà d'accions publicitàries. Per això, i perquè segons ella serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des del Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. Pintura, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La Sala Premiart acull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
5: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo, i tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
4: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la Sala Premiart i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost en l'horari habitual de la sala.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
7: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez, que tocaban petos electrónicos, que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todos resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y, no, y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
6: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
1: Pel que fa al temps, el pic de la tercera onada de calor serà magnànim al Maresme. Calor intensa, però ni de bon tros, amb els registres d'altres comarques. Aquí ens movem avui i demà entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima. Cel mig ennuvolat.
8: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70, va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Anne, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travolta va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure'l en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Color, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més, seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Grease. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Kirsty Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada, que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gabres, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i el suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en 2 ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia què era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per estabilitzat cap a 8:45 de la nit el foc que crema des de les 3 de la tarda a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, i han obligat a confinar un hostal i algunes cases aïllades i evacuar un càmping i una casa de colònies. De moment, els confinaments es mantenen per precaució. El sotsinspector Joan Riguis ha explicat que el dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua i 12 bombarders i que les agrupacions de defensa forestal de la zona els estan donant un cop de mà. A partir d'ara, l'objectiu del cos és mantenir les flames dins del perímetre.
2: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs, enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també doncs, que totes aquestes masies i aquests centres doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació doncs, és mantenir aquests confinaments.
1: Pel que fa a l'incendi de Rubió, que es va declarar ahir, els bombers l'han controlat abans de les 9 de la nit, afectat a 47 hectàrees, i les dues represes de foc d'Aigua Múrcia, Querol i Pontons, estan estabilitzades. I avui jornada de calor intensa a Catalunya, que ha deixat una màxima de 42,4 graus anglès a la selva. S'ha passat dels 40 a bona part del país en aquest novè dia d'estiu. A Sant Salvador de Guardiola, al Bages, s'han assolit els 41,9. S'espera una nit de calor nocturna, també de matinada, i de cara a demà dijous hi haurà calor intensa, però restringida a les comarques de Ponent. 107 municipis de 17 comarques estaran a nivell 4 de risc d'incendi forestal demà. I 13 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra a Olot a les 3 de la tarda. Segons el balanç, han traslladat en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els restants estan a l'Hospital d'Olot. I pendents demà, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà dues sentències sobre la llei d'amnistia, donant resposta a les qüestions prejudicials que li van plantejar des del Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, i resoldrà els dubtes sobre si la llei és compatible amb el dret de la Unió Europea. Darrer punt per agafar el futbol. Anglaterra i Argentina juguen des de les 9 al passi a la final del Mundial de Futbol des d'Atlanta. De moment el marcador està 0. D'aquí sortirà qui s'enfrontarà diumenge amb la selecció espanyola.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem a casa nostra, a Terres Catalanes. Més concretament, anirem fins a Sant Vicenç dels Horts per escoltar el més nou d'Albert Esteve, amb una cançó que es diu Un món millor, reivindicant així la necessitat de construir un futur més humà, sostenible i també compartit. Per tant, amb ell, amb Albert Esteve i Un món millor, comencem aquestes estrenes. Som-hi!

Aquesta és la cançó que ha obert avui aquest estrenes. Des de Sant Vicenç dels Horts ens ha acompanyat Albert Esteve i amb la cançó Un món millor, reivindicant la necessitat de construir aquest futur més humà, sostenible i compartit. Seguim en reivindicacions perquè ara mateix ens arriba el canadenc Bryan Adams amb la seva nova cançó 50 Fears, que és un himne al Canadà i en protesta contra el president dels Estats Units, Donald Trump, que constantment es refereix al seu veí com l'estat número 51 de la nació nord-americana. 50 Fears State és la nova cançó de Bryan Adams.

51st State, aquesta és la nova cançó de Bryan Adams, i anem per una de les noves, i tornem a Catalunya, de Confinaps. És un projecte musical català creat i liderat per Francesc Aznar. El grup va néixer durant el març del 2020, coincidint amb la pandèmia i el confinament. Són originaris de Castellterçol, al Moianès, i així ens arriben amb aquesta, que es diu Vés per on.

Noves cançons que anem descobrint, com cada setmana, a través d'estrenes. Aquests són els Confinaps i la seva nova cançó, Ves per on. Una altra de les interessants novetats que compartim junts. Ara mateix anem amb una reconeguda banda australiana d'indie rock i britpop que va ser formada a Sydney el 2012. Ells es diuen DMAs i la cançó que ens proposen és el Killing Time.

Killing Time, aquesta és la nova història musical dels DMAs, una altra de les novetats interessants per a aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Sara Roy, cantant i compositora catalana, nascuda a Manresa. Va saltar la fama durant la seva adolescència com a vocalista del popular grup infantil Macedònia i actualment destaca en la seva carrera en solitari amb cançons com, per exemple, aquesta que escoltarem ara mateix i que es diu Tant de bo poder parar el temps. El teu...

Tant de bo poder parar el temps. Aquesta és la nova cançó de la manresana Sara Roy, una altra novetat de la setmana. Seguim estrenes i ara mateix anem per la veu de Erin LeCounts. És una cantant, compositora i productora britànica. Destaca per compondre i per produir les seves pròpies cançons, que crea amb un estil pop molt propi, com ho comprovarem amb la seva nova cançó anomenada De Cinema.

La veu de la britànica Erin LeConte, aquesta cançó que es diu De Cinema. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir una història que precisament, i valgui la redundància, està compartida primerament per en Nil Boladeres, que és del Baix Llobregat. Va començar com a saxofonista en grups com Trust o La Barraca i també es fa acompanyar per Albert Martí, és del Poble Sec de Barcelona, és actor, músic i gestor cultural. Junts ens presenten aquesta història anomenada El Precipici.

És el ritme de Flory, el seu nom real és Florence Helen Arnold. És una cantant, compositora, model i bateria anglesa, nascuda a Bristol. És especialment coneguda pel seu estil de música pop electrònica i per haver estat la bateria del famós equip de producció britànic Xenomania. Flory és una altra de les novetats interessants de la setmana, estrenes que et segueix acompanyant-te, siguis on siguis. Ara mateix tornem a Catalunya i ho fem precisament amb la veu de Tito Martí, que és un jove músic i cantautor català que destaca en el panorama del pop folk i la cançó d'autor. Tot i que va néixer a Mahó, a Menorca, ha viscut pràcticament tota la seva vida a Catalunya i actualment està molt arrelat a Castellfollit del Boix, al Bages. Aquesta és la seva cançó, La Parenta, Tito Martí.

Així ha sonat el més nou de Tito Martí, es diu La Parenta, una cançó que segurament farà el seu estiu en aquest 2026. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Gran Bretanya de nou per escoltar el cantautor britànic d'origen nigerià, Jerup. El seu nou èxit es diu Forever Right Now.

Forever, Right Now, aquesta és la nova cançó de Jerup, aquest cantautor britànic d'origen nigerià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu Eric Alès, nascut a Sabadell, és un cantant i actor sabadellenc que destaca per la seva carrera musical en què recupera l'essència del rock català. Aquesta és una mostra, es diu Em va ensenyar a volar.

0: Ensenya a volar.
1: Eric Alès, aquesta és la seva nova cançó, em va ensenyar a volar, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Com ho és? La tornada dels Take That amb noves cançons. Aquesta es diu Sweet July.

Sweet July, aquesta és la nova cançó dels Take That, la seva tornada aquest estiu del 2026 amb noves creacions musicals. Així els hem escoltat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb la veu d'Àuria Franch, que és una cantant i compositora originària de Navàs, al Bages. És especialment coneguda per haver viralitzat a les xarxes socials amb el projecte Com sonaria en català, amb el qual adapta i versiona èxits internacionals a la seva llengua, a més de compondre i publicar temes propis, com aquest, que es diu És meravellós.

Una altra de les noves creacions musicals de Madonna des del seu Confessions 2, aquest Fràgil, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja posa el punt i final avui amb Mariana Zarr. És una jove cantautora independent des de Montornès del Vallès. És coneguda per escriure cançons que converteixen en música sentiments. Per si vols tornar, és la cançó que avui posa el punt i final a aquestes estrenes amb veu i música d'Ariana Zarr. Així acabem. Rebeu una salutació de Joan Soler. Us esperem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu. Saluts. Adéu-siau.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Cano, ha fet pública la proposta que l'Ajuntament publiqui mensualment un recull d'incidències registrades en la recollida de brossa que s'acompanya d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte al temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària. Segons Cano, els últims temps s'ha estat esgrimint sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, però jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. Cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho.
1: Fem notar, d'altra banda, que hi ha el PSC premianenc denunciava a Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens cap de les mesures anunciades en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates. La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per casos com aquest, que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Media el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'han presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor ha admès que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després de tancat el recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny. Segons l'informe, es mantenen, no s'incrementen les situacions anòmales i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància, les avaries dels sistemes de climatització i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades al passadís en condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que es recull a l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es van sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Fernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes. Per tot plegat, Millorem-vos insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que d'entrada suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. La presidenta de Comerç, Premià, Núria Vázquez, ha justificat avui la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026 entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem ahir, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats de promoció i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà d'accions publicitàries. Per això, i perquè segons ella serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
3: Des del Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i el Maresme ha tingut el suport de la FEGEM. Pintura, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La sala Premià recull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
5: I són moments, escenes... que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo... I tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
4: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la sala Premiar i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost en l'horari habitual de la sala.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
7: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez que tocaban petos electrónicos, que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todos resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
6: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on la Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
1: Pel que fa al temps, el pic de la tercera onada de calor serà magnànim al Maresme. Calor intensa, però ni de bon tros, amb els registres d'altres comarques. Aquí ens movem avui i demà entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima. Cel mig ennuvolat.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana de Catalunya, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la UB i de l'Institut Mare Mar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que renunciés al càrrec l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Aquests dies l'han entrevistat a l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
8: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
4: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Sí, està guapo.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda, que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. A més, celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer la ruda.
3: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no?, doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recambra. Per tant, que sí, venim amb material nou.
2: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
3: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, veníem de...

0: Cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de... Bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són tres o quatre fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vaig revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent, i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això, i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no en feia, sinó era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu, i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
1: Passar-ho clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
0: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil i que està en el servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
1: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat.

0: no? Però la mantenim. I no sé, i per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar, per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit i no és, és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
1: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir. La qual cosa també és difícil, eh? Perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir que heu aconseguit fer una festa global, no? Sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no? I que si arriba una mica a tot arreu, no? Tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no? Però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no? Casal Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no? Que hi ha gent molt diversa, hi ha algú que a part de ser músic doncs és mestre i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no? O algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut un... Aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols. Així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem, o per les feines, o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser que allà hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols i... És una de les coses que no ens ha agradat, no? No poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també... El fet d'haver gravat tots aquests discos, no? I sobretot, jo penso que n'hi ha dos, no? Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem, del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos, jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més, el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada, més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçada de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius, i que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant, bueno, de fet ja ho fem, no?, temes propis actuals escrits ara, no?, però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a una altra del repertori, no?, que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no?, que tenim establert, que funciona, i que fins i tot els 6 que vam començar el 2001, dels 6 que vam començar només quedem 3, no?, i durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix, no sé, hi ha l'Uri a la bateria, que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no?, i l'Alba porta també des del 2008, crec, i després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna cosa anys a tots, no?, té 30 anys, o sigui, quan vam néixer ja en tenia 5, no?, era molt petita, i de seguida també s'ha afegit, i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, unes, anava a dir, atribucions, col·laboracions, idees, que també acabin formant part del que és la coixinera, perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove, doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta, doncs, pugui interessar a moltes edats molt diferents, i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu em...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disco té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir la Covid i no vam poder-lo celebrar, teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres diríem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem molt pendents a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els dos que teníem de bolos, llavors per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors el propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter. Cap a Roda de Ter a gaudir. A més, el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim. I esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al Rebombori, eh? Evidentment la Coixinera també és Premià, eh?
1: Bueno, és Premià perquè també, per una banda, per Carnaval, no? Hem estat al darrere amb l'agenda de vol i treballant tot el tema de la disfressada. Al Rebombori hem vingut diferents vegades, evidentment, i per la Festa Major, els Valls Cavallent, els Capgrossos, els tres valls són de composició nostra i és un enregistrament que s'hauria de reeditar, no?, perquè sona antic, però sí, els balls també són nostres.
0: Molt bé. Dani Álvarez, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I guess you moved on really easily.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, pues, que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular, no? I evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar al mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres que
2: ara tenim? Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, que tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà de lo que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, pues se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta, el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, és clar, a veure, al final, no diria dur-los a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Després és més complicat ja posar-hi una
2: solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha... la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC, amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IDAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra, i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Tenim que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen i, com deia jo al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient, que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé, perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament, i ara ens han anunciat que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per a les obres de reforma, sense donar, però, més detalls.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
9: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
9: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Premià. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premiamedia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
6: Dels transistors.